0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle.
2: Is everybody ready?
3: Yeah!
4: What are we waiting for? Let's have some music!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On the album, the news gets radio world. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Don't try to hide, it's black, black and white. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Aquí comença la connexió amb Beautiful Blues.

We Were Beautiful era meravellosos, preciosos, els Belen Sebastian, un moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans. En directe us presentem els meus amics de Charlatans des de l'àlbum As and As Only, nosaltres i només nosaltres, el 1999, de Charlatans.

0: episode.
1: Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Chuck. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Chuck.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, els Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió Beautiful, how beautiful, how beautiful you are. No tot és tan maco i bonic com sempre. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca formada amb Tim Presley, i al capdavant ens presenten Orange aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, un beautiful boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There she goes, my beautiful world. Allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell en ve alta, com aquest tema del Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba Boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast està amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en decorar.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Però... Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, ja. El que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu i en comptes de sagnar-se...
11: Escolta'm una cosa.
10: Li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs, per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Avui és un d'aquells dies que sents que alguna cosa important comença. Avui Líders fa un pas endavant des de les noves instal·lacions municipals de Ràdio Caldes. Un espai renovat, modern, preparat per amplificar idees, converses valentes i lideratges que transformen. No és només un canvi d'estudi, és una declaració d'intencions. La comunicació local aposta fort, aposta per la qualitat, aposta per la comunitat i ho fem com es mereix l'ocasió. Avui tenim a l'estudi un convidat de luxe, en Xavi Sala, director de la casa, la persona que ha capitanejat aquest projecte, que ha fet possible aquest nou escenari i que avui comparteix amb nosaltres visió, compromís i futur. Avui no només estrenem instal·lacions, avui estrenem etapa, avui estrenem energia. Benvinguts i benvingudes a Líders. Engeguem. Moltíssimes gràcies per acceptar aquest repte de ser avui aquí.
2: Bon dia, què tal?
1: Perquè sé que aquests dies estàs super demandat i que estiguis aquí és un luxe,
3: bé,
1: la veritat.
3: Són dies intensos, sí. Són dies complicats, intensos, però molt, molt emocionants, també.
1: Sí.
3: Què et sembla?
1: Bueno, la veritat és que és una passada el canvi radical. Jo, de veritat, que tinc nostàlgia una mica de l'estudi, que també em va començar a ensenyar a fer ràdio, no?, aquí a Ràdio Caldes, però la veritat és que el salt és qualitatiu i la veritat és que és un món d'oportunitats i cosa que et felicito molt perquè sé l'esforç i la feina que hi ha darrere tot això.
3: No només jo, eh?
1: Sí, no, totalment. Sí,
3: aquí és una feina compartida de moltíssima gent. Hi ha moltes persones que s'hi han deixat moltes hores també perquè això fos possible. Moltes d'elles aquí treballant de forma física, per dir-ho d'alguna manera, però moltes altres també treballant en tots els processos administratius, burocràtics, totes les tasques que han estat necessàries per poder arribar a culminar en això que encara no ha acabat. És a dir, nosaltres estem ja parlant des d'aquí, estrenant aquests nous estudis, però no deixa de ser un primer pas perquè encara hi ha molta feina per fer aquí perquè aquestes noves instal·lacions estiguin funcionant al 100% de les seves possibilitats, que són moltes més de les que hi havia fins ara.
1: Que sobretot a la gent de Caldes, si poden venir a veure totes aquestes noves instal·lacions, la veritat és que és un luxe veure't en què s'està convertint aquesta antiga escola del Carme, no? Ja sé que això ho tenia preparat per més endavant, però anem a lligar-ho també una mica. Explica'ns una mica què fem aquí, què són aquestes instal·lacions i sobretot què representa Parc Caldes.
3: A veure, jo crec que Parc Caldes no deixa de ser una manera de reactivar el centre històric del municipi amb el reagrupament de diversos serveis municipals. De fet, a mi no em tocaria parlar de tot això perquè és un projecte de l'Ajuntament. Nosaltres, diguéssim, som una branca d'aquests serveis municipals que venim aquí, però clar, el nou edifici del Carme no deixa de ser un edifici immens, enorme, al vell mig del centre històric, que fins fa pràcticament res estava en desús i que amb aquest canvi, amb aquest rejoveniment, amb aquest canvi de cara, aquesta remodelació que se li ha fet, no deixa de ser un edifici que torna a tenir vida, no la mateixa que tenia abans, amb nens corrent pel pati i alumnes, però sí que torna a una nova vida amb l'arribada dels serveis com per exemple l'oficina de Pau, el que abans eren els jutjats de Pau, ara que es converteixen en oficina de justícia, que diguéssim que abarquen moltes més funcions. L'arribada també dels serveis municipals, l'empresa pública municipal que es dedica a la gestió del servei de l'aigua i de la recollida de brossa, també l'arribada aquesta setmana dels serveis de promoció econòmica de la Piqueta, que també s'incorporen en aquí, i amb l'arribada a nosaltres de Ràdio Caldes, que diguéssim que d'alguna manera som una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, el vers lliure d'aquests nous serveis, perquè el que fem nosaltres va una miqueta fora de la línia o del funcionament habitual dels serveis municipals, perquè nosaltres anem en una altra forma.
1: Bueno, nosaltres particularment com a programa, també dir-te que trobar-nos al mateix lloc on està promoció econòmica i la piqueta,
3: home, clar,
1: ens va molt bé.
3: Home, clar.
1: Ens va molt bé. A més a més, també he de dir, he de reconèixer...
3: És una sinergia, sí, sí,
1: sí,
3: clar.
1: He de reconèixer, ja he dit també en algun altre programa, que tenim una molt bona col·laboració, també aquest pont el vas fer tu, i també això també t'ho agraeixo, perquè d'alguna manera també ens ha dut el programa Emprenedors i Empresaris del Territori, que al final és el que hem de fer, també, no?
3: És que jo crec, i això crec que t'ho he dit alguna vegada, i els he comentat també a les persones de promoció econòmica, però també d'altres serveis, el que ens faltava, d'alguna manera, i crec que és el que també hem de fomentar i potenciar, és que calia crear uns ponts, uns vincles entre molts dels serveis i dels continguts que els propis departaments de l'Ajuntament generen. Fins fa un temps, doncs, cada departament, cada servei, cada espai funcionava i al seu ritme, feia les seves funcions, feia les seves tasques, però no hi havia una certa interconnexió amb altres serveis, com per exemple els de la ràdio, que no deixa de ser un altaveu de tots aquests serveis, una forma de donar sortida, de donar visibilitat a tota aquesta feina moltíssima que es fa des de molts d'aquests serveis. Un d'ells, els de la piqueta, que tenen un munt d'activitats, un munt de serveis, un munt d'oferta, de possibilitats per a la ciutadania, que ells mateixos difonen pels seus propis canals, però que d'alguna manera no es transmetia a altres canals de difusió, com per exemple el de la ràdio. Per això jo creia que era important poder-los donar aquesta sortida, perquè hi ha moltes possibilitats que probablement molts dels nostres oients no són conscients que existeixen, i que existeixen i que tenen al seu abast, i moltes vegades de forma gratuïta, que els podria transformar molts dels problemes o de les dificultats a les que es troben dia a dia. Per això jo crec que és important crear aquest canal, aquest pont, aquest vincle, com comentaves, però no només amb la piqueta, també amb molts altres serveis, els mateixos serveis municipals, la mateixa empresa de serveis municipals també ofereix tota una sèrie de serveis i d'opcions que probablement no es coneixen, o el Museu Termàlia, o l'Oficina d'Acció Climàtica, o l'Oficina d'Habitatge. Hi ha molts serveis, molts, i probablement no hi ha el canal de comunicació establert i fluid que caldria perquè puguin tenir també la seva visibilitat i puguin arribar encara a molta més ciutadania de la que arriben actualment.
1: Sí, de fet el que acostuma a passar en el món empresarial, que la gent, no?, fa el tradicional networking, es connecta, fan sinergies, això a vegades en el món municipal o en el món polític costa molt. No? I potser la ràdio pot ser aquest espai on aquestes coses també ajudin a amplificar-se i a connectar-se.
3: Espero que sigui així, perquè la ràdio no deixa de ser un altaveu per tothom, i això també és una de les coses que he dit amb la presentació del nou projecte. Nosaltres no som la ràdio de l'Ajuntament. Nosaltres som una ràdio finançada per l'Ajuntament, però no som la ràdio de l'Ajuntament, nosaltres som la ràdio de Caldes, del poble. I quan parlem de la ràdio del poble, parlem de la ràdio dels comerciants, parlem de la ràdio dels industrials, parlem de la ràdio de les entitats esportives, de les associacions de veïns, de les entitats culturals, de la gent que viu, treballa a Caldes o que té algun tipus de vincle amb Caldes. Nosaltres, com dèiem, com estava dient, no som la ràdio de l'Ajuntament, que parlarem i explicarem les coses que fa l'Ajuntament, sí, perquè com a entitat de Caldes important i molt activa, doncs també té molta activitat i l'hem d'explicar, però no només això. És a dir, nosaltres l'objectiu és donar sortida i donar cabuda i donar i fer d'altaveu de tot el que passa més enllà de tot això, perquè al cap i a la fi som el mitjà de comunicació del municipi, el que estem més a prop, per tant, el que també els calderins i les calderines han de tenir clar que tenen més proper a l'hora de fer arribar, doncs, les seves inquietuds, les seves queixes, les seves activitats, tot el que creguin, considerin que val la pena fer-nos arribar.
1: Xavi, aquest matís em sembla molt, molt interessant, perquè, de fet, nosaltres hem tingut al programa comerciants que han estat crítics moltes vegades amb certes decisions, i tu em vas fer veure que és un espai on la gent pot venir a expressar-se, pot venir a buscar també aquesta connexió, no, amb altra, per exemple, amb la xarxa de comerciants. No? És a dir, jo sempre he rebut de tu, com a director de la ràdio, aquesta oportunitat de que la gent pugui venir aquí, sempre des del respecte, evidentment, pugui dir com se sent, com se troba, com veu el comerç, com veu la circulació, com veu aquell dia, no?, la rotonda d'entrada al polígon. No? Llavors, això ho vull posar en valor perquè és un matís molt important. No som la ràdio de l'Ajuntament, som la ràdio municipal de Caldes. No? I
2: correcte.
1: Això és un tema molt important. Una mica fent recapitulació, perquè hem començat una mica pel revés, m'agradaria saber primer qui és el Xavi i què feia abans de venir aquí a Ràdio Caldes.
3: Qui és el Xavi? Jo crec que encara ho estic intentant respondre a mi mateix.
1: Això ens passa a tots.
3: Però tenim... crec que encara tinc molts anys per acabar de trobar la resposta. No, sóc una persona que m'encanta la comunicació, especialment la ràdio. Pràcticament tota la meva vida professional l'he dedicada a la ràdio i ja són més de 30 anys que porto dedicat a aquest mitjà de comunicació. He provat la premsa escrita, he provat la televisió, he provat els gabinets de comunicació i després d'haver-ho provat tot em quedo definitivament amb la ràdio. Tot i que sembli mentida, de fet l'altre dia ho parlava amb una altra companya d'aquí de Caldes, també periodista, que ara es dedica de Caldes

0: maco, i d'aquests 17 anys, doncs la gran majoria, el 95% d'aquest temps treballant el programa del matí de RAC1, el món a RAC1 amb el Jordi Basté, matinant molt. Per tant, va arribar un punt que vaig dir: estic tip de matinar, de perdre vida, de perdre hores de vida per llevar-se a les 4 del matí i anar a dormir tot el dia, tots els caps de setmana, i a partir d'aquí, doncs, després vaig fer el salt als informatius i després cap aquí. Molt i bé. Engegar aquest nou projecte, que se'm va presentar l'opció de poder-lo tirar endavant, i aquí estem.
1: I escolta, Xavi, quin record, perquè a mi la gent que ve sempre de una mica de vocació, no? Sempre m'ha de preguntar-li què és el que la teva infància o la teva joventut et connecta amb la comunicació.
0: Doncs em connecta el fet de que a casa sempre hi havia ràdio sonant. Sempre hi havia una miqueta de ràdio sonant a casa, i suposo que així es vaig descobrir o vaig conèixer que hi havia algú que sempre podia estar parlant i que podia estar explicant. Potser en aquell moment no, potser no, segur, en aquell moment jo no era conscient del que explicava ni del que suposava, simplement hi havia ràdio a casa. I recordo el meu pare que escoltava, i uns jingles que sonaven, que això sí que ho recordo de Cadena Catalana o Cadena 13, que a mi en aquella època també, bé, em sonava allò, Cadena Catalana, a mi la catalana em sonava l'embotit en aquell moment, no em sonava res més. Però estava allà present. Vaig viure, recordo, l'inici de, com un moment que es vivia molt especialment a casa, l'inici de les emissions de Catalunya Ràdio, i uns anys després de TV3. El moment en què va començar TV3 va ser com un moment d'eufòria a casa, i suposo que tot això, mica en mica, d'alguna manera s'anava incorporant en mi. I al cap d'uns anys va ser quan després vaig començar a recuperar o a reconèixer la ràdio com un mitjà que podia accedir-hi jo directament, la música, per la música que sentia, per la gent que sentia. Recordo en aquella època un programa que es feia, aleshores crec que la Cadena Catalana havia canviat a Cadena 13, era el mateix nom, però, és a dir, eren els mateixos estudis, però havia canviat de nom o de propietaris, vés a saber. I hi havia un programa en allà que es feia a les tardes, un programa musical, un magazín que es deia Els Malla Musicals, que presentava Albert Malla, i que no sé per què, suposo perquè devia ser el target en aquell moment de públic d'aquest tipus de programa. Era un programa magazín de música, de novetats musicals, tenien artistes, tenien convidats de grups de música, i potser parlaven un llenguatge que era com més proper a mi, i d'alguna manera em va enganxar, i vaig pensar: ostres, doncs a mi m'agradaria alguna vegada fer això, pot ser divertit, sembla divertit, o que s'ho passen bé. I no sé, d'una manera o d'una altra vaig acabar dedicant-me a la ràdio professionalment. Vaig fer el meu primer programa de ràdio amb 15 anys, el 8 de maig del 1993 vaig fer el meu primer programa, i des d'aleshores fins ara no he parat.
1: I de tots aquests estudis i micros que has treballat durant tots aquests anys, quin és el que recordes amb més carinyo?
0: Home, sempre recordes el primer, perquè és aquell repte. Bueno, entenc que com tu avui, que arribes aquí en uns estudis nous i dius: ostres, és de començar aquí. Doncs en el meu moment, o en aquell moment, per mi no eren uns estudis nous, eren uns estudis molt antics, els de Ràdio Santa Perpètua, on jo vaig començar. I recordo especialment això perquè era la primera vegada que jo entrava en uns estudis de ràdio, i va ser allà on jo vaig començar a fer ràdio cada setmana, dues hores, els dissabtes al matí, que això implicava llevar-se d'hora en una època amb 15-16 anys, que normalment els caps de setmana els dediques a intentar sortir i a gastar les hores de nit, és a dir, que capgires completament el teu ritme vital perquè intentes sortir de nit i dorms de dia. I jo estava fent, juntament amb una amiga que és amb qui vam començar a fer aquest programa, ho estàvem fent una miqueta al revés, perquè ens llevàvem d'hora els dissabtes al matí, ens llevàvem a les 8 o les 9 del matí per poder començar el programa a les 10, i fèiem de 10 a 12, i al cap d'un temps ja vam allargar i fèiem de 10 a 1 perquè dues hores ens quedava massa curt. I recordo especialment aquells estudis, però clar, òbviament després quan passes per altres mitjans, doncs sorprenen altres estudis. Òbviament no diré que no als de RAC1

0: sorprenen pel que suposa estar a recull, perquè pel que suposa que qualsevol cosa que diguis té un impacte immediat en milers de persones. Per tant, la responsabilitat que has de tenir a l'hora de dir qualsevol cosa que diguis a través dels micròfons et fa ser molt curós amb les paraules, les expressions i les afirmacions que fas a través d'aquells micròfons, perquè realment tenen conseqüències, però no només aquells, també tenen conseqüències qualsevol cosa que diguis aquí, perquè també té el seu impacte, tot i que a vegades no siguem conscients d'allà on t'arriba o del que suposa dir una paraula o dir-ne una altra a través dels micròfons. Té un impacte perquè queda allà i arriba, no sabem a quanta gent.
1: Sí, de fet, m'has fet connectar amb una cosa que jo quan anava a l'institut, els diumenges al matí tenia un programa de sardanes. Imagina't, home, diumenge al matí ja no sortia, i de sardanes, o sigui, la més popular del barri no era, ja t'ho dic,
0: però... No, però és molt típic. És a dir, jo això recordo de llevar-me a casa els meus pares el diumenge al matí, o sigui, jo intentar dormir, i de fons estar sentint a casa d'un veí un programa de sardanes.
1: Clar,
0: a la ràdio.
1: Sí, doncs jo no havia fet d'aquests.
0: És normal.
1: Sí. Però sí que és veritat que això també fa canviar tot el teu entorn, una mica el que deies, no? Tot el teu entorn, tots els teus hàbits, perquè clar, jo el diumenge al matí tenia ràdio i feia això, no? Llavors, clar, mira, m'ha connectat amb aquesta idea, m'ha semblat.
0: Has de fer sacrificis.
1: Sí, sí.
0: Si poder fer això implica sacrificis a nivell voluntariat i a nivell professional, perquè a nivell professional també has de fer molts sacrificis. Poder fer el programa, com deia, el programa dels matins, implica el sacrifici de llevar-te a les 4, i d'altres persones, companys que tenia de l'equip, es llevaven a les 3, i d'altres treballaven durant la nit. Tot té el seu sacrifici per una cosa que tothom es pensa que és molt bonic i que és molt maco i que és molt graciós,
1: bueno,
0: fer ràdio, que sí que ho és.
1: Que coneixen a molta gent, no? També,
0: sí,
1: perquè cada
0: també,
1: dia teníeu convidats.
0: També,
1: i...
0: però aquí també.
1: Sí, sí,
0: aquí
1: correcte.
0: També coneixes,
1: sí,
0: molta,
1: sí, sí,
0: gent. Coneixes, l'única diferència és que potser en allà coneixes gent que són més habituals dels mitjans de comunicació, que són més famosos, però aquí també coneixes molta gent igual o més interessants o importants en la seva tasca que els que puguis conèixer en altres llocs. I fer aquesta feina, com qualsevol altra feina, implica sacrificis, i no sempre tot és tan bonic i tan meravellós com es pinta a vegades a les pel·lícules. També té els seus problemes, els seus maldecaps, les seves decepcions, perquè és una feina, al cap i a la fi.
1: Sí, jo de fet recordo quan vam parlar del programa, que clar, jo al final una mica el focus que té aquest programa també és donar veu a emprenedors, empresaris, empresàries, no?, que tenen projectes superinteressants i que moltes vegades no tenen un entorn on explicar-los, no?, i que moltes vegades posem el focus en projectes supergrans, i en el territori realment hi ha gent que fa coses molt xules. No, de fet, nosaltres des del primer fins a l'últim hem tingut gent interessantíssima. Jo recordo també especialment a la Gina Olzina, no sé si recordareu, que feia pròtesis amb 3D. A més, el seu projecte em va tocar molt emocionalment, perquè ella, la manera que ho explica al final, ostres, jo també és veritat que he conegut moltíssima gent amb projectes molt interessants, i sí que és veritat que pot semblar que la repercussió no és tan gran, però no és del tot certa, tampoc.
0: No, és que
1: perquè no saps mai aquell clip on arriba i aquella connexió on arriba.
0: És que no som conscients, i en el moment en què es va obrir la possibilitat de fer ràdio online, com fa Ràdio Caldes des de fa molts anys, és que ja no et tanques a la cobertura de la teva freqüència, la que el Ministeri et diu que has de fer. És que la teva cobertura és mundial i t'iguala qualsevol altra emissora comercial de primer nivell, perquè la cobertura acaba sent la mateixa. Per tant...
1: Sí, i al final ho pots replicar, com per exemple jo aquesta tarda ja ho tindrem a LinkedIn, ja ho tindrem a Instagram, és a dir, no saps mai tot això on pot arribar. I escolta, Xavi, jo tinc curiositat, quin ha estat el moment més difícil de la teva carrera?
0: Ups. N'hi ha bastants. És a dir, professionalment, jo sempre recordo una cobertura que va ser emocionalment molt complicada, que va ser la que vaig fer de l'accident de Germanwings als Alps, quan es va, anava a dir estavellar, però no, perquè no es va estavellar, simplement el van estavellar l'avió de Germanwings, carregat de 100 i pico passatgers, molts d'ells catalans.
1: Sí.
0: A mi em va tocar fer la cobertura de tot això, o sigui, el mateix moment que va passar, em va tocar agafar cotxe i marxar cap allà, semblava tot molt més a prop. Vaig estar com 9-10 hores conduint. Jo ja havia treballat, o sigui, havia fet tota la jornada pràcticament. Jo estava acabant la jornada laboral i em va tocar agafar el cotxe i anar cap allà amb alguna cosa, allargar pràcticament fins a les 9-10 de la nit, que ja devia arribar. Vaig marxar això, la una, perquè crec que va passar a les 11 al matí, quarts d'11, quarts de 12 més o menys, i jo devia marxar a la una, unes 9 hores, doncs això, a les 10 de la nit pràcticament arribava, i vaig arribar allà, ja vaig fer la primera connexió, però el problema va ser a partir de l'endemà, quan vaig arribar al municipi més proper del lloc de l'incident, i a partir d'allà la sensació de drama, de desesperació, de tristesa que va omplir aquella vall, que era magnífic, era un paisatge meravellós al mig dels Alps, però l'emoció o les emocions que hi havia en aquell moment, premsa de tot el món, òbviament, o sigui, en aquell moment estàs competint amb premsa de tot, competint o jugant al costat de mitjans de tot el món. O sigui, recordo uns prats que tenien en aquell municipi, en què hi havia com 5 o 6 fileres llarguíssimes amb una cinquantena de mitjans en cada una d'aquestes fileres fent les connexions de televisió, en aquest cas per tot el món, mitjans d'arreu del món, i després, clar, òbviament els de premsa escrita, els de ràdio, però sobretot el moment més colpidor i més dur era, o va ser, quan van arribar els familiars de les víctimes, que les van portar totes en autocar. Van arribar 4 autocars en el lloc que es va convertir d'alguna manera en la morgue dels cossos que anaven portant amb helicòpter. Tot el dia estava sobrevolant helicòpters perquè estaven portant les restes que anaven recuperant de la muntanya, i anaven baixant en allà, i tot plegat ho portaven una mena de resort de vacances d'estiu que van habilitar per ser aquesta morgue. En el moment en què sabíem que arribaven tots aquests familiars, ens van col·locar tots els mitjans en un punt relativament allunyats d'ells, per sort, i van arribar aquests 4 autocars, i el silenci que es va fer en aquell moment sepulcral pràcticament a tota la vall, amb desenes i desenes, centenars de periodistes i de mitjans que van respectar aquell moment de dolor en el que els familiars de les víctimes sortien mica en mica dels autocars i els dirigien dins d'aquesta morgue perquè poguessin identificar les restes del que suposadament eren els seus familiars. Aquell moment per mi va ser molt xocant, perquè ja en aquell moment sabia i coneixia persones que tenien familiars en allà, que havien mort en aquell accident. Per tant, jo hi posava noms i cognoms, hi posava cares, i explicar això sense que això es noti, perquè d'alguna manera has de mantenir aquesta objectivitat, o sigui, no et pots deixar aclaparar per aquests sentiments, per aquest punt de subjectivitat, d'emocions, aquesta part emocional no la pots incorporar en el teu relat periodístic informatiu. Això era molt complicat d'intentar separar i de mantenir cada hora, quan estava entrant els informatius, els butlletins horaris, intentar-ho separar, intentant no transmetre el que les autoritats t'explicaven del que s'estaven trobant allà, perquè eren detalls que no calien, eren detalls escabrosos, literalment, que no calien incorporar les informacions, perquè no calia augmentar el patiment de les famílies. Però clar, tot això t'ho rebies, i intentar separar tota aquesta part per mi em va quedar molt, molt marcat, tota aquesta cobertura. Va ser molt complicada.
1: Moment molt dur. I per contra, quin moment vas pensar, això sí que val la pena?
0: Home, poder explicar tot l'octubre del 17. Tot l'octubre del 17, viure'l i explicar-lo amb tot el que estava passant aquells dies, aquelles setmanes, abans, durant i després. O sigui, recordo el dia de, suposadament, aquesta declaració d'independència dels 8 segons.
1: Bueno, però vam ser-ho, vull dir, la gent que diu, sí, oita, sí, vam ser-ho, ja.
0: No, i allà està. Per tant, la declaració segueix suspesa, o sigui, i aprovada. Sí, sí. Per tant, tècnicament, allà està. O sigui, sí. L'altra cosa és que se'n faci. Però allà està. Jo recordo aquest dia viure'l des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, i haver d'explicar què passava. si baixava o no la bandera espanyola, si onejava, si no onejava, si venia un, si venia l'altre, muntant escenaris, venien... Tot era molt caòtic, tot era molt confús, però era conscient, bueno, i eren conscients, jo crec, tots plegats, tots els que en aquells moments estàvem als mitjans de comunicació, que estàvem vivint i explicant un moment històric. I per mi va ser supercontent, superemocionant de poder formar part d'aquesta història retransmesa a través de la ràdio.
1: Sí, perquè al final el que retransmetíem, bueno, el que retransmetíeu en aquest cas, era la història de la gent, perquè va ser la gent que va fer tot allò possible. Llavors sí, sí, va ser molt emocionant.
0: Tot a l'1 d'octubre, o sigui, va ser un dia que pràcticament no vam dormir ningú perquè clar, s'havia d'estar explicant què estava passant, perquè ningú sabia exactament què estava passant, ni abans, sí, durant, i òbviament després, amb les manifestacions i amb tot el que hi ha al voltant d'aquesta jornada. És una jornada històrica, i el fet una jornada, és un fet històric, perquè jornades són moltes, és un fet històric, i el fet d'haver-lo pogut explicar, ni que sigui en una petita part, doncs, ostres, és important.
1: Molt bé. Escolta, abans de ficar-nos a...
0: M'enrotllo molt, no?
1: No, està fantàstic. Jo ja t'aniria preguntant més coses, de fet, d'aquí de l'1 d'octubre, ja m'enganxaria aquesta història.
0: Jo és que vaig tirant.
1: No. No, però abans d'endinsar-nos sobretot a Ràdio Caldes, tu tens, sobretot, ets conscient del repte més gran que has superat com a professional?
0: No. Jo crec que encara ha d'arribar.
1: Encara ha d'arribar.
0: Sí, home, sí. Sempre hi ha reptes.
1: Bueno, i què passa quan assumeixes la direcció de Ràdio Caldes? Quines expectatives tenies i què et vas trobar? O sigui, quina diferència va haver entre el que t'esperaves, potser, i el que llavors has fet?
0: A veure, primer és el moment de decidir si opto o no opto per... Si accepto o no accepto aquest repte, perquè clar, vol dir és un creuament de camins d'aquests professionals que de tant en tant tothom s'hi va trobant, i has de decidir allò, si fent la referència al mític anunci platja o muntanya, no?
1: Doncs, sí.
0: que vas cap a l'esquerra o cap a la dreta, que quin camí tries? Un cop escollit, doncs clar, la cosa era fins a quin punt aquest projecte es pot tirar endavant tal i com jo crec que s'ha de tirar endavant. A partir del moment que se'm diu i se'm confirma que llibertat per tirar endavant el projecte, a partir d'aquí començo a creure que realment hi ha molt camp per córrer per crear aquesta nova Ràdio Caldes, que jo crec que es mereix Caldes, i que la gent se la cregui. O sigui, ara hem canviat els estudis, hem canviat l'equipament, hem canviat moltes coses, hem començat a fer canvis a la graella, però un dels canvis que crec que és el que ha de tenir més incidència és el de que la gent de Caldes se la cregui, que tenen aquesta emissora, que la redescobreixin, que es reenamorin d'una emissora municipal que, atenció, fa gairebé 46 anys que existeix. No n'hi ha tantes, és la cinquena més antiga de Catalunya municipal. O sigui, Ràdio Caldes fa molts anys que explica coses, que està aquí, que està a Caldes. No estic inventant res, simplement li estic donant una nova vida al que crec que ha de ser, encertadament o no, ja ho veurem, el temps dirà, però intentant tirar endavant aquest nou projecte d'una nova ràdio que s'ha d'obrir molt més, com deia al principi,
1: al poble,
0: a tot el que és Caldes, i Caldes no és només el centre històric, Caldes no és només l'Ajuntament, Caldes és tot el terme municipal de Caldes, i fins i tot l'entorn, perquè és que no es pot entendre Caldes només en si mateixa. Hi ha una interacció ciutadana, veïnal, de vida, d'activitat econòmica amb tots els municipis del voltant, que no es pot obviar, i que com a ràdio també hi l'hem d'explicar, perquè hi té a veure. O sigui, no podem parlar de moltes coses de Caldes sense fer referència a Sant Feliu, o sense fer referència a Sant Manat, o Palau, o Lliçà, o a Santa Eulàlia, perquè la vida, la pròpia vida, activitat diària, econòmica, industrial, fins i tot cultural, veïnal, de Caldes, no s'entén sense aquestes interaccions amb l'entorn. I nosaltres, d'alguna manera, com a emissora, també l'hem de reflectir en les nostres informacions i en el nostre dia a dia.
1: I llavors hi ha una altra cosa que també em crida molt l'atenció, no? I que també tinc curiositat per saber, que clar, ens imaginem, vens de RAC1, no?, amb el Basté, i de sobte arribes a Caldes, i què et trobes? I què és el que més et sorprèn?
0: Una ràdio molt viva. Molt viva. O sigui, que una programació s'aguanti pràcticament només amb voluntariat... O sigui, això és una feina, és un repte pràcticament impensable. O sigui, de fet, em sorprèn que una ràdio d'aquestes característiques, i això ja ho he transmès en altres ocasions a altres interlocutors, em sorprèn que una ràdio d'aquestes característiques no tingui una estructura mínima, bàsica, troncal, que la faci funcionar més enllà del voluntariat. És pràcticament surrealista, i crec que dins del món d'emissores municipals no s'entendria que una ràdio d'aquestes dimensions, per un poble d'aquestes dimensions, no disposi d'aquesta estructura. És a dir, si ens anem a Ràdio Palau, aquí al costat, a nivell d'organigrama, d'estructura bàsica, hi ha mínim 3-4 persones contractades per tirar endavant l'emissora, perquè és el mínim que es necessita. Si vas a Ràdio Santa Perpètua, el municipi potser és un pèl més gran, perquè allà són 25-26.000 habitants, aquí estem al voltant dels 19.000, però des de ja fa anys tenen una estructura també consolidada de com a mínim unes 5-6 persones treballant per tirar endavant la ràdio cada dia. Que a Ràdio Caldes fins ara hi hagués una sola persona contractada i que tot plegat... Sí, el Monter.
1: A Ferran.
0: Sí, sí, una sola persona. I que tota la resta fos voluntariat demostra la voluntat del municipi de tirar endavant aquest projecte, en certa manera, i potser durant molts anys, no acompanyat de qui realment hauria d'apostar per aquest projecte municipal. Sembla que ara doncs, això està canviant, o com a mínim aquesta sembla que sigui la voluntat. Veurem si realment això es constata i es confirma en els propers mesos i anys, però el que em sorprèn és això, és que la ràdio funcioni a base de voluntariat. Crec que hi ha d'haver un equilibri, perquè no deixa de ser un servei municipal. És que ens podem imaginar un servei municipal que funcioni gràcies al voluntariat,
1: a la gent, no? En realitat,
0: gràcies,
1: o sigui,
0: a que la gent vulgui
1: funciona,
0: anar-hi o no. O sigui, ens podem imaginar qualsevol altre servei equiparable al de la ràdio, com per exemple el museu o la piqueta, en què funcionés només perquè hi va la gent perquè vol? Oi que no?
1: Sí, sí.
0: Doncs és el que em va sorprendre, i per això és una de les voluntats d'intentar poder canviar i poder fer aquest reequilibri de, val, hi ha una estructura troncal, bàsica, que és el que ha de fer funcionar l'emissora, i a partir d'aquí tot una constel·lació, si volem dir-ho així, de voluntaris que hi han de ser-hi, que són molt importants, i que és la gràcia, és la vida de qualsevol emissora municipal, perquè després es converteixen moltes vegades en escola de molts aquests professionals que després poden volar. Però que només funcioni així, bé, és un model, però no, personalment no crec que sigui el que necessita o el que es mereix Ràdio Caldes.
1: Bueno, de fet, ara que dius això, i una mica entrant també en el tema del lideratge, a mi no deixa de sorprendre'm, perquè el lideratge que tu fas és el més difícil, perquè és el que lidera, no? Al final és liderar persones que fan les coses perquè volen. No, és com molt, molt complex això, no? Perquè al final, clar, has d'inspirar la gent, t'has de guanyar la seva confiança, perquè oita, aquí ja funcionàvem, entén-me, Xavi?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí ja se funcionava, no? Uh-huh. Llavors, de sobte arribes tu, arribes amb la millor de les predisposicions, obert a tot, amb ganes de col·laborar. Jo sempre penso que aquest tipus de lideratge és el més complex de tots, perquè es basa sobretot en el que tu transmets. Llavors, no sé si tu t'havies vist des d'aquest punt de vista, perquè quan jo et vaig dir, escolta, t'avui el programa em va dir, home, jo, dic, home, si per mi ets el principal, no? És a dir, liderar una estructura com aquesta?
0: No és fàcil, clar, perquè és que jugues amb el voluntariat, que no deixa de ser, per dir-ho d'alguna manera, una afició, un hobby, és un... faig això perquè vull. Fins a quin punt jo puc obligar a fer res? És que no puc obligar, és que tampoc és la meva voluntat obligar a res. En cap cas crec que hagi d'imposar res, i no és el meu objectiu ni imposar res ni dirigir els continguts, no m'hi poso jo amb els continguts dels programes en si, és a dir, no em poso amb si un programa d'entrevistar un o altre, jo no et dic entrevista aquest, no. Jo simplement et dic si vols, hi ha aquesta possibilitat.
1: Oi, tens aquesta idea, sí.
0: Si vols, hi ha aquesta possibilitat, però tu mateixa. Doncs el mateix amb altres programes que crec que poden tenir continguts interessants perquè m'arriben per alguna banda i intento redirigir-los, però clar, no pots imposar, no pots marcar, no pots dir, no, no, és que has de fer aquest horari perquè sí, no, és que et va bé fer aquest horari perquè a mi m'aniria bé que fessis aquest horari. Si ens encaixa els dos, fantàstic, si no, doncs intentem buscar la solució. Sí que crec que una de les coses amb les que hem de treballar o que m'agrada treballar és en positiu, és en buscar solucions i no en generar problemes, perquè de problemes ja es generen sols, no cal que en generem més, no cal que ho veiem amb negatiu, tot plegat, no tot és un problema, és un inconvenient, no, perquè és que si ho fem així, si ho veiem així, segur que no avançarem. Per tant, hi ha problemes, hi ha coses que falla, hi ha coses que no funcionen. Val, perfecte, ja en som conscients. Anem a intentar fer un pas més i intentar buscar solucions a aquests problemes que ja sabem que existeixen i que podem intentar lamentar-nos constantment de que tenim aquest problema o intentar treballar per buscar una solució. I ja està. És una miqueta l'objectiu amb el que arribo aquí.
1: Bueno, de fet, jo la primera temporada en el Líders era quinzenal i quan tu vas arribar em vas dir gràcies, però ha de ser setmanal.
0: Sí, sí.
1: No, però al final, a mi el que, evidentment, jo sóc aquí gràcies al Ferran, que ell va ser el que em va contactar en el seu moment, però també és veritat que l'he fet setmanal perquè vaig creure en tu, i això també és important saber-ho, perquè et vaig veure com amb les idees superclares, un plantejament superprofessional, i clar, vaig pensar, doncs sí, el que m'està dient té tot el sentit del món, anem a fer un programa setmanal, i aquí estic, és a dir, al final aquest impronta, no?, que tens en la gent també ajuda que ara la ràdio també estigui evolucionant com està evolucionant, i que feu un tàndem perfecte en realitat.
0: Merci, no? Jo no en soc conscient.
1: No, però està bé dir-ho, està bé dir-ho, perquè moltes vegades, no?, fem coses, tant el Ferran com tu, ostres, sembla que al final, penseu que la gent és amateur i va venint per vosaltres, no? Al final, i és important, que això també ho recolliu.
0: Ja, però jo no vull que vinguin per nosaltres.
1: No, però
0: jo vull que vinguin o que vingueu perquè us ho passeu bé i perquè feu el que us agrada i amb la llibertat amb la que podeu fer moltes coses que en altres espais, un, no les podríeu fer i dos, per suposat, sense la llibertat amb la que les poden.
1: Correcte, però parlo d'això, parlo de que doneu aquest espai, dones aquest espai pel contingut. Jo també sóc molt de preguntar-te, no? Però i també és tu mateixa, no? Perquè, bueno, al final també està bé, doncs, tenir el feedback del director, però sí que és veritat que heu creat aquest espai de confiança i de llibertat que fa que la gent segueixi venint setmana a setmana.
0: A mi el que sí que m'agrada recordar moltes vegades és que, com dèiem, això és un espai fet ara essencialment per voluntaris i, per tant, doncs, té unes implicacions, que és que es fa quan es pot, com es pot i de la manera que es pot. La nostra aportació és intentar oferir-vos uns equipaments, uns espais, unes capacitats de personal i tècniques perquè pugueu fer aquest programa i perquè tots els col·laboradors que fan programes a Ràdio Caldes els puguin fer amb el màxim de possibilitats tècniques o d'espai possibles. Però m'agrada recordar que, clar, aquesta implicació és bidireccional o hauria de ser bidireccional. Per què? Molt bé, nosaltres no exigim res, però sí que la persona que ha de fer aquest programa o que es compromet a fer aquest programa sí que ha de ser molt conscient també que tenir la possibilitat de fer aquest programa té unes implicacions també per la ràdio, que vol dir que et posem a disposició una hora de tècnic, et posem a disposició unes instal·lacions que podrien estar a disposició d'algú altre, però te les posem a tu, perquè tu és qui has d'alguna manera mostrat la voluntat, l'interès per fer-ho. Si aquesta confiança, aquesta responsabilitat no és bidireccional, com deia, i t'oferim aquest programa però després no vens o no el fas, això també és una, d'alguna manera, una falta de respecte per la part de la ràdio que t'està oferint tot això, perquè a vegades no en som conscients. Fem ràdio, molt bé, però avui és que no em ve de gust, o avui no em trobo bé. Val, no trobes bé, perfecte, no vagis,
1: sí,
0: cap problema, no t'obligaré.
1: Fiqui engraçat, no
0: però,
1: vinguis.
0: Però no em trobo bé en plan de és que em fa mandra. No, doncs planteja-t'ho abans de comprometre't, perquè per part nostra t'estem oferint tota una sèrie de coses que podríem oferir a alguna altra persona i te les estem oferint a tu, i té un cost. Major o menor, és igual, però té un cost. I si ho mirem des d'aquest punt de vista, a mi el que no m'agrada és perdre diners, els pocs que hi ha, perquè el pressupost que hi ha a la ràdio és molt limitat. Ostres, doncs intentem-lo aprofitar al màxim perquè tothom pugui fer el programa que vol.
1: I escolta, Xavi, dintre de tot això, com et definiries més, com un gestor, un comunicador o un creador?
0: Home, jo crec que sóc un comunicador.
1: Davant de tot? Ara mateix, en el teu paper aquí?
0: Clar, ara comunico poc. Bé, intento comunicar molt. Com a mínim les idees o cap on hem d'anar o les passes a seguir, intento comunicar-les i comunicar-les amb claretat, i si no, doncs es torna a explicar o es torna a dir, perquè a vegades jo sóc conscient que en el meu cap ho tinc molt clar, moltes coses, i que després això les haig de, ho haig de traslladar a molta altra gent. Per tant, aquí està el repte de comunicar, però és que clar, és que la meva vida professional sempre ha sigut de comunicar, més de comunicar que de liderar. Liderar, no sé si en sé o no, suposo que no hauré d'aprendre ara en aquesta tasca nova que implica prendre moltes decisions constantment, i a vegades, de ben segur, moltes d'elles no seran les més encertades, però com a mínim sí que crec que són les que més, les més convenients per la situació, pel context en les que s'han de prendre aquestes decisions.
1: I escolta, tindràs espai propi aquesta temporada?
0: Bé, hi ha un programa que també estrenem aquesta setmana. No és propi, és compartit, perquè també una de les coses que he volgut tirar endavant en aquesta nova temporada o en aquest nou projecte és d'alguna manera intentar recuperar veus o persones que d'alguna manera estan a Caldes i que tenen alguna cosa a veure amb la ràdio, amb els mitjans de comunicació, i que puguin tornar a sentir-se una miqueta a Ràdio Caldes casa seva. Per això, una de les que veus que es recupera és una periodista que fa, l'altre dia ho explicava, feia 20 anys que estava apartada dels mitjans de comunicació, i que està aquí a Caldes, que viu a Caldes, que és de Caldes, i amb ella compartirem, la Gemma Mosquera, compartiré aquest programa que és el Safareig, que es farà els dijous de 7 a 9 del vespre, un espai que també crec que no existia, però precisament pel mateix que parlàvem abans, com a voluntaris, un voluntari no es posarà a fer programes de segons quins continguts, perquè són o poden ser un punt espinosos, i per això ara sí que incorporem aquest programa de tertúlia política i de tertúlia d'actualitat, que crec que li convé a la ràdio. Li falten moltes tertúlies, perquè la ràdio essencialment són veus, i les veus en la seva màxima esplendor són tertúlies, perquè és el moment d'intercanvi d'opinions, d'intercanvi d'idees, de joc de veus, que és la gràcia de la ràdio al cap i a la fi. I per això que a partir d'aquesta setmana ja incorporem aquest programa, que un cop al mes serà tertúlia política, en què els tertulians seran periodistes de Caldes, dels actuals mitjans de Caldes o de l'entorn, que són els que d'alguna manera treballen a diari i amb la informació de Caldes, per tant tenen un coneixement pràcticament absolut del món polític i de la vida política de Caldes, per tant doncs ells seran els protagonistes juntament amb un convidat polític cada mes en aquesta tertúlia política. La resta de setmanes seran tertúlies d'actualitat també amb convidats protagonistes d'aquell tema, és a dir, si es parla un dia, una setmana de temes de mobilitat, doncs es buscarà una persona que parli especialment de mobilitat, que durant aquella hora sigui la persona entrevistada juntament amb tertulians de diferents punts de vista, de diferents visions també de Caldes, que portaran també els seus punts de vista, i crec que en alguns casos poden ser tertúlies d'alt voltatge, jo aviso, crec que en alguns casos hi haurà alguns tertulians que s'asseuran a aquesta taula, que per això ja s'ha pensat una taula molt gran, perquè hi puguin cabre moltes persones, molts punts de vista, i crec que en alguns casos pot ser que sigui com barrejar oli i aigua i que saldran xispes espurnes, perdó, però crec que és la gràcia, és que una tertúlia amb que tothom està d'acord.
1: Nosaltres hem tingut molt empresari i empresària a la taula, que es mullen molt, vull dir, perquè habitualment ens fiquem amb jardinets nosaltres i la gent s'amulla, cada però vegada menys tenim por a dir el que...
0: Està bé que es mullin, però la gràcia és que es mullin amb tertúlia, que hi hagi algú altre davant
1: que et digui el contrari,
0: que digui,
1: no?
0: Doncs no estic d'acord amb el que tu estàs dient, i a partir d'allà comença el debat, perquè és en el debat en el que s'enriqueix les opinions i s'enriqueixen els punts de vista, perquè si encara que et mullis molt no deixa de ser només un únic punt de vista.
1: Sí, sí, i tots som de la meva corda, vull dir que també t'ho tinc que dir, també era fàcil.
0: A partir del debat és on realment es crea el dubte o es genera s'enriqueix d'alguna manera el debat.
1: Sí, de fet va ser tu que em vas, per Nadal em vas dir, omple la taula de gent, no? Al final, perquè nosaltres jo com a molt he portat dues persones, però em vas dir obre i que vingui molta gent perquè la ràdio és això.
0: La ràdio ha de ser viva. O sigui, la gràcia, jo crec que seré feliç quan vegi que aquí constantment entri sorgent. Perquè la ràdio ha de ser això, vida.
1: Bueno, de fet, ara nosaltres també, posant una mica el focus a Líders, també gràcies a tu, que a més ho hem tancat fa una hora, és allò que dèiem, no?, de la lectura del mes, també volem obrir una mica un espai també per la lectura i potser també tenim espais on la gent entra 10 minuts a comentar una cosa, una mica agafant aquest amb de que també el programa ha de ser viu, ha d'haver molta gent parlant alhora i a vegades també en petits espais, no necessàriament. Uh-huh. Vull dir que també evolucionarem nosaltres com a programa una mica aprenent de la teva experiència, Xavi.
0: Gràcies.
1: Escolta, i ara ja per anar finalitzant, oi, que m'agradaria saber com veus l'evolució de la ràdio aquests propers anys?
0: Ostres, pregunta complicada. Com la veig? Doncs crec que la ràdio s'haurà de fer el seu lloc en el que ara està molt de moda, que no sé fins a quin punt, els podcasts. Ara diguéssim que estem en el moment d'eufòria de que tothom fa programes de ràdio a casa amb un micròfon i un telèfon, pràcticament. Et fas un programa de ràdio. Crec que això és una sort perquè amplia moltíssim els continguts que es generen sobre qualsevol cosa, perquè ara hi ha podcast pràcticament de tot. En molts d'ells hi ha persones que saben un tou de moltíssims temes que fins ara potser ningú s'havia plantejat que tenien possibilitat de tenir un espai radiofònic. S'ha reconvertit en aquest espai de podcast, que és molt més barat de fer. Crec que la ràdio hem de buscar el nostre propi espai en aquí, perquè en el seu moment es deia que la ràdio se'ns menjaria, que la televisió se'ns menjaria, doncs sembla ser que no ha passat. Quan va arribar internet i les connexions i les xarxes socials, ara sí que desapareixerà la ràdio, perquè clar, les xarxes socials i internet, la ràdio ja no cal. De moment sembla que allà estem. Per tant, crec que el que ens toca és buscar el nostre espai. D'alguna manera ja ho estem fent, també Ràdio Caldes penjant pràcticament tots tots els programes al portal, a la web de Ràdio Caldes en format podcast, perquè tothom se'ls pugui escoltar i els pugui consumir quan calgui. Crec que la ràdio del futur ja no és la ràdio lineal que coneixem fins ara. La ràdio lineal, de la mateixa manera que la televisió, cada vegada deixarà de ser potser la referència i serà la ràdio de consumeix-me quan et vagi bé, però consumeix-me, perquè allà estic i tinc els continguts disponibles per quan tinguis una estona o quan et vingui de gust consumir aquell contingut, ja no tant la ràdio lineal de has d'escoltar aquest programa aquesta hora, aquest dia, seguirà existint perquè seguirà sent-hi.
1: Sí, és la immediatesa,
0: és la immediatesa
1: també, no?, de tot el que està passant.
0: Però els consums es dilataran amb el temps, com està passant ja molt a la televisió, i potser no s'està parlant tant, però la televisió s'està trobant una miqueta amb els problemes amb els que s'està, des de ja fa anys, trobant la premsa escrita, que està canviant molt els hàbits de consum. La premsa escrita està en una situació molt precària des del punt de vista econòmic, però tampoc no s'està dient, però la televisió està dirigint-se una miqueta cap allà, perquè s'està donant també que els consums lineals no són els habituals i s'està passant a uns consums més a demanda, on demand, que es diu, de jo et penjo, produeixo aquest contingut, que és com funcionen els podcasts, i consumeix-lo quan vulguis. Estem anant cap aquí. I la ràdio reserva aquest espai, com tu deies, de la immediatesa. Està passant alguna cosa i nosaltres estarem aquí per poder-ho explicar.
1: Molt bé, Xavi, ara per finalitzar, hi ha alguna cosa que voldries dir així breument que no t'hagi preguntat o que ens ha quedat una mica per dir?
0: Que estem aquí al Carme, que estem oberts a tothom, qui vulgui venir doncs, a veure les instal·lacions, òbviament, però qui vulgui venir a dir qualsevol cosa, a explicar qualsevol cosa, a donar a conèixer qualsevol activitat, que tingui interès, inquietud en la ràdio, aquí estem també per escoltar-los i intentar veure si hi ha algun encaix o no per la seva idea, pel seu projecte, pel que vulgui aportar, perquè i amb això faig, si et sembla, el link, sí, més o menys com hem començat. Aquesta ràdio, Ràdio Caldes, com deia al principi, no és la ràdio de l'Ajuntament, és la ràdio finançada per l'Ajuntament, però és la ràdio del poble.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi, i nosaltres ens seguirem veient. Avui hem obert micròfons, però sobretot hem obert etapa. Des d'aquest nou estudi hem sentit que la ràdio no és només un espai físic, és veu, és comunitat, és compromís, és persones que creuen en el que fan i que aposten pel territori. Gràcies, Xavi, de nou, per compartir no només el càrrec, sinó la mirada.
0: Merci.
1: Per recordar-nos que liderar també és escoltar, cuidar i construir futur des de allò local. I a tots i totes que ens escolteu, gràcies per ser-hi, perquè sense vosaltres cap micròfon no té sentit. Soc la Núria Cortés i això és Líders, on les històries no només s'expliquen, inspiren, on la veu es converteix en impacte. Ens retrobem la setmana vinent amb més converses que transformen, més persones que deixen empremta i més lideratge amb ànima. Fins dilluns vinent.

0: Bona tarda, amics i amigues, calderins i calderines. Bona tarda, benvinguts al Males Cartes, aquí al des de l'estudi 1 de Ràdio Caldes. Em diuen, no sé què em diuen, targeta vermella? Vale, que està tot ok, que és l'estudi 1 de Ràdio Caldes, aquí a l'edifici del Carme. Un goig poder veure aquest cel tan núvol avui i tan presagiós de pluja, amb el que jo tinc un cert recel avui perquè he vingut amb la bicicleta i tinc por que en aquests moments comenci a caure el xàfec de que només falta que fem l'Arca de Noé, perquè es veu que ara mateix estic buscant on està caient aquestes tempestes brutals, i és cap a Terrassa i va venint cap aquí. O sigui que, senyors i senyores, estem a dos passos de que arribi una tempesta, tormenta, tempesta perfecta. I jo aquí amb la bici aquí baix, molt bé, així m'agrada. O sigui que, a veure, avui m'ajuda el control tècnic l'Alexis. Gràcies, Alexis, per estar aguantant una horeta de Males Cartes. Avui segur que també tindrem el Joan. Què m'has ficat? Aplaudiments? Hombre, aplaudiments per l'Alexis! Bravo! Així m'agrada, que coses interactuant amb l'emissor. Doncs, com us deia, avui tindrem el Joan a 10, una cosa així, perquè ara són les 5:05, en rigorós directe a Ràdio Caldes, amb el Males Cartes. Doncs a les 5:10 farem una miqueta de tertúlia amb en Joan López Codina, després d'unes setmanes una mica perdut per els mons de Déu, que ja ens explicarà què li ha passat, i per no poder estar aquí amb nosaltres, vull dir. I després una mica de recomanacions de pel·lícules del cap de setmana i una sèrie, teatre, i bueno, el que convingui, i fins i tot potser tenim una música que ens ha enviat el Joan, o sigui que després l'escoltarem amb un poema i ja el recitarem quan toqui. Molt bé, doncs, què tal? Com has anat al Pont de Maig? Suposo que tots heu anat a la plec de Sant Sebastià, tot allò... Em sembla que el dia jo no hi vaig pujar, perquè per molt que... Tu sí, Monter? El Monter està a l'altre costat de la peixera, però sense fer de tècnic avui, una cosa molt estranya, veient-lo i no fer de tècnic. Això sí, està treballant, eh? Està suant amb les xarxes socials de la ràdio, perquè és un no parar, eh? Ràdio Caldes té... Quants seguidors té? 2.000? 5.000 ja? 5.000 seguidors? Ho deia de broma, eh? 5.000 seguidors té Ràdio Caldes? 55.000? No ho sé, 25.000? Tot Catalunya? Ah, 5.577. Bueno, déu-n'hi-do, eh? És una passada. No, és mentida. Bueno, a veure, aclariu-vos. A mi m'és igual que en tinguin dos que tingui uno. Bueno, ara ho aniré a buscar, a veure. N'hi ha, perquè aquí una cosa no tenim, però temps tenim el que vulgueu, eh? Anem a buscar Ràdio Caldes a les xarxes, a Instagram, parlo jo, perquè només tinc Instagram, perquè no tinc TikTok. Tu tens TikTok? Jo crec que molta gent de la meva generació ja té TikTok, i quan la meva generació té TikTok o té qualsevol aplicació, això vol dir que els joves ja estan tardant a buscar una altra aplicació, perquè clar, no pot ser que els pares estiguin a la mateixa xarxa social. Hi ha alguna xarxa, Alexis, ara en voga, de moda? No ha sortit cap? Jo suposo que està al caure, eh? TikTok està mort. Si gent de la meva generació ja ha entrat a TikTok, TikTok és mort, ja en vida, eh? Jo no li dono un any. Ja veuràs com tots els joves d'aquí un any ja no utilitzen TikTok. TikTok, eh? A veure, mira, és veritat, té 5.577 followers i està seguint gairebé els mateixos, a 4.912. Jo, per mi, que la gent... Clar, tu segueixes algú i ell et fa el follow back, oi? Que es diu follow back, en anglès macarrònic. Molt bé, doncs ara m'he perdut. Jo per què deia tot això? Ah, sí, que estava fent les xarxes socials, que és un no parar de posar fotos, que tot això va a la brossa de la història de les xarxes socials. Ui, ja són les 5 i gairebé 9 minuts, falten uns segons. Truquem ja al Joan, si Joan, si m'estàs sentint, apaga la ràdio, que ara et truquem pel WhatsApp i ja anem directe a barraca a veure si, perquè ens has, el Joan ens ha enviat un poema, com us deia, que es titula Nosaltres i que avui parlarem amb ell. Joan!
1: Hola, Vicenç!
0: Què tal? Hola, què tal, Joan?
1: Bé, bé, bé, molt bé.
0: Bueno, dichoses les orelles que et senten, eh, Joan?
1: Sí, sí, feia temps, no? Un parell o tres de campanes, de fet, crec.
0: Jo pensava que fins i tot ja t'havies com molestat per alguna cosa. Dic, home, parlaré amb ell perquè no pot ser que cada setmana tingui coses a fer. I dic, a veure si el tio se m'ha enfadat per alguna cosa.
1: Ja, home, no, què vols que m'hagi molestat? Si em tractes com
0: l'únic col·laborador que tinc.
1: Com ho mereixo. Exacte.
0: Joan, què t'ha passat aquestes setmanes? A veure, es pot explicar?
1: Ja no recordo ni cada setmana què m'ha passat, però bueno, alguna estava... Sí, l'última estava acompanyant la meva companya cap a Manresa, un cotxe, conduint.
0: Però per una causa bona o per visites mèdiques, coses d'aquestes?
1: No, una causa bona. Ah, una causa bona, que anava a fer una classe ja de cant.
0: Vale, perfecte, perfecte. Sí. Vale.
1: Sí. I ja no sé, l'altra setmana, tot això, ja m'anul·li.
0: Ja t'has perdut, no? Sí. Bueno, sí. Què, has passat un bon pont de maig o què?
1: Bueno, normalet, no he fet res especial, sí.
0: No has anat por ahí, no has anat a, jo què sé, a Constantinople a passar tres dies, que la gent ara va a tot arreu, en tres dies se'n va a la Xina, tu.
1: Ja, no, que va, no m'he mogut de casa pràcticament, he anat a Vic, de Manlleu a Vic, i de Vic a Manlleu.
0: Està molt bé, eh? La Catalunya central... Està plovent per Vic ara, per Manlleu? A veure,
1: No, però venint amb el cotxe ha caigut una estona, però impressionant, eh?
0: Sí? De Caldes a Manlleu?
1: Arribant ja aquí a Manlleu, abans de Vic fins i tot.
0: T'auguro, segons el radar, que jo el segueixo bastant, que els catalans una altra cosa no tenim, però seguir el radar ho fem contínuament, està arribant a Vic la línia de tempestes que està per més endins del prelitoral, una mica, eh? I, uh-huh. O sigui, que t'arribarà en breu, o sigui que està preparant, eh?
1: M'acabaria de treure la gossa després més tard i si plou és un engorro, però bueno.
0: Bueno, més que res, sí. Que queda tota xupa la gossa, no? I després s'ha de banyar, s'ha de dutxar...
1: Sí, jo també quedo xup perquè no aniré pas amb el paraigües amb la força que té la gossa i bueno, una moguda, però bueno, ja. Què farem?
0: Bueno. Pues surt ara, abans que plogui. Quan pengis, surts corrents.
1: Sí, potser ho faré, sí.
0: Bueno, va, Joan, ens tens preparat alguna cosa? Ens has enviat un poema, també? De què vols parlar? A veure, alguna cosa, algun tema que t'interessi treure a la llum pública?
1: Bueno, avui havia pensat una història que se'm va ocórrer recentment, però és una mica embolicada, una mica estranya, esotèrica, i no sabia com enfocar-la.
0: Exacte,
1: l'enfocaré directament a jo, sense donar-li voltes a la cosa.
0: Vinga, va, fot-li.
1: Mira, aviam, tu imagina't, aviam, jo ja, això, va, no em desviaré, faré exactament el que dic, aniré directe a la cosa. Jo tinc una certa por comprensible a... els accidents de cotxe i el dolor que un pot tenir quan hi ha un accident important i això, saps? Sí, perquè jo, com saps, faig molta carretera,
0: sí.
1: Faig mínim uns 120 quilòmetres diaris.
0: Hòstia, tela, eh? Són molts quilòmetres, eh? És molta pasta, no, això? Tens benzina o dièsel?
1: Amb dièsel, sí.
0: Mare de Déu. Fiques dièsel normal o dièsel extra?
1: Normalment el fico de lo més tirat que hi ha, aquests de súper, que passa que el mecànic em va comentar que bueno, això tampoc era massa bo, que de tant en tant li posés una mica més bo, perquè si no els injectors
0: Sí.
1: es veu que mal assumpto, eh? Sí,
0: Pateixen,
1: sí.
0: no injecten, oi? Al final.
1: L'injecten, acaben allà, acaben embossats
0: De
1: escopint
0: merdes.
1: porqueries, sí.
0: Bueno,
1: I
0: total, que
1: això.
0: fas 120 quilòmetres i què? I que tenies por d'un accident, encara que tu anant que per la C-17 és...
1: Sí,
0: Pues per la
1: sí,
0: C-17,
1: perquè...
0: ara que s'ha d'anar a 30, quasi gairebé tota l'estona, és difícil, tenir un accident. A no ser que et vingui
1: No.
0: un d'altre de cara pel teu carril, clar.
1: No, no, la gent va lleugera, eh? Van molt lleugerats. Sí. Els límits aquests de velocitat estan per saltar-se'ls, em sembla. Jo sempre ho he pensat, la velocitat màxima a la pràctica fa efectes de velocitat mínima.
0: No, home,
1: Saps? Perquè...
0: no. No,
1: Sí.
0: jo quan passo per allà a la Garriga amunt, sempre vaig a 80, Mai em passo, Perquè hi ha
1: Clar,
0: radars hasta
1: exacte.
0: per sota les pedres.
1: Clar, però tu ho has dit. Vas a 80. I què és 80? És la velocitat màxima. Val?
0: Bueno, sí, clar, però bueno, a 80 o menys a les curves. Hi ha un parell de curves allà que són cabrones. Bueno, i tu tens
1: Ja.
0: molta por de tenir un accident. No ens desviem del
1: Bueno,
0: tema.
1: sí, tinc una certa por.
0: Sí, has tingut mai cap
1: Imagina't.
0: accident, Joan?
1: He tingut algunes tonteries, sí, però res, res de del tipus que jo imagino,
0: Res de sang.
1: saps? Res de sang, no,
0: Vale.
1: no, res, res.
0: D'acord.
1: Doncs això, jo imagino, no?, l'impacte que tens, després que rebrega el cotxe, que quedes per allà, saps? Això, aquestes coses tan descriptives i xungues potser no són gaire maques per
0: Que han
1: fer-les
0: de
1: per la
0: venir els
1: ràdio, no? Però...
0: bombers i treure la
1: Sí.
0: radial per obrir les portes perquè has quedat
1: Sí.
0: encapsulat i han de treure't
1: Sí.
0: a trossos, oi? Les
1: Exacte.
0: bambes al mig de la via...
1: És que tu ets encara més gràfic amb tot això, vale.
0: Un braç cercenat, oi? A l'altre costat de... El copilot ja veus un braç i és el teu...
1: Sí, com la collita aquell de la Guàrdia Civil i de l'Arcén. No, no coneixes aquest?
0: No, no me'n recordo.
1: Bueno, jo sóc molt dolent explicant acudits.
0: Bueno,
1: Sí, ja te l'explicaré
0: ja el
1: i la setmana
0: buscarem.
1: que ve l'expliques tu.
0: Vinga,
1: Sí.
0: va. No, jo també sóc dolentíssim, explicant acudits. No, no m'agrada gaire explicar acudits.
1: Ja, bueno.
0: Bueno, va.
1: Doncs això. Doncs...
0: Va, que se'ns fan les 6.
1: Sí, doncs això, imagino això i em fa por i tal, i l'altre dia has pensat, bueno, però aviam, això podria ser també que un dia, jo cada dia em desperto, em mig vesteixo, vaig fins a la cuina, m'escalfo cafè,
0: Què vols
1: torno
0: dir
1: cap
0: mig
1: al quarto...
0: vestit? Què vols dir mig vesteixo? Que
1: Bueno...
0: cintura en amunt et vesteixes i vas en pilotes cintura en avall?
1: Cintura en avall ja em vesteixo, menys potser el calçat, i cintura en amunt encara porto la samarreta que faig servir per anar a dormir.
0: Ja.
1: Saps? I després acabo de vestir-me un cop.
0: Vaja, que et canvies els pantalons del pijama pels pantalons normals, fas.
1: Exacte. Sí,
0: Molt
1: seria
0: bé.
1: Això, més o menys. Sí. Bueno, seguim. No ens desviem del tema.
0: Ah, no sé, ets tu. No sé on em portes,
1: Home, jo dic que això mig vesteixo, tu ja vols detalls de la meva
0: Home,
1: mesa...
0: és
1: I
0: que jo em vesteixo del tot. Jo no mai m'he mig vestit.
1: No et quedes de mitges tintes, tu?
0: No, mai. Jo em dutxo primer. Cada dia del món,
1: Ja.
0: Mira, es poden comptar amb els dits d'una mà els dies que no m'he dutxat a primera hora.
1: Doncs això no és bo, home. No és
0: no,
1: bo
0: no,
1: per
0: no és
1: ningú,
0: bo, no
1: per
0: és
1: la
0: bo.
1: teva pell, pel medi ambient i per ningú.
0: No, és millor no dutxar-se mai i ser com un troglodita.
1: Clar que sí. Això és el millor. Bueno, seguim. Doncs això, cada dia faig tota aquesta d'allò, em foto un glop de cafè mentre estic xafardejant el mòbil o això.
0: Cafè soluble o et fas cafetera?
1: Bueno, això ja vam parlar
0: sí.
1: fa no gaire temps.
0: Et foties cafè soluble, oi?
1: Sí, però al final vaig decidir que canviava de material.
0: Te'n
1: recordes?
0: Té o... Com es deia allò que et foties... que s'ho fotia la gent a la Guerra Civil?
1: No sé què vols dir, però la conclusió, o sigui, la decisió va ser prendre te.
0: Ja.
1: Vendre-te, i si podia ser certificat i tal, de qüestions mediambientals.
0: O sigui, et fots un te, vale.
1: No, però no ho faig, no ho faig,
0: ja no
1: perquè
0: ho
1: vaig trobar que era molt dolent.
0: Ah, perfecte. Si estem a la vida, un sol cop que estem a la vida, pensa en els milions i milions d'éssers vius que han passat per aquí, per la Terra, i un cop que et toca a tu, i t'has de fotre al matí cada matí una cosa que no t'agrada, Joan, i t'has de fotre

0: No, però
1: Sí.
0: posem pel cas que és baixant.
1: T'has acabat de vestir, no?, abans de sortir.
0: Ja m'acabo de vestir. Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Et dutxes en algun moment o no? No et dutxes.
0: No, jo, bueno, per la festa major, per Nadal, tot això, festes de guardar,
1: Sí,
0: com
1: clar,
0: sempre s'ha
1: clar.
0: fet.
1: Sí.
0: Sempre s'ha fet.
1: I et poses els calçotets nous. Molt bé. O sigui, baixant, és quan tens la por de patir un accident mig mortal, diguem.
0: Exacte. Però jo pensava l'altre dia, home, però també podria ser que fes, per exemple, una primera glopada de cafè i de cop, pum, em trobés sense haver passat cap mena de dolor, ni físic, ni emocional, ni mental, ni res, amb un llit, còmodament ajaçat, calentet, tranquil, saps? M'entens per on vaig?
1: No, no et segueixo, eh?
0: No?
1: No, mira,
0: Doncs
1: el
0: mira,
1: meu
0: això...
1: cap, no em sents el meu cap? Estic completament perdut en la inòpia, eh? O
0: Sí,
1: sigui,
0: home,
1: que tu
0: sí,
1: et fots un
0: torno a
1: hemip...
0: dir el mateix exactament. Faig tot el ritual, em foto un glop de cafè, bum! Em trobo amb un llit, allà còmodament ajaçat,
1: Bueno, en coma, com
0: sense...
1: si estigués a l'hospital en coma.
0: No, després del coma. Després del
1: Ah,
0: coma.
1: després del coma.
0: Exacte.
1: O sigui, que et
0: Desperto
1: trobessis
0: allà.
1: a l'altra vida.
0: No, després del coma, o sigui, em desperto a l'hospital,
1: Sí.
0: val? O sigui,
1: Després
0: tot,
1: posem...
0: he perdut la consciència i l'he recuperat a l'hospital passat un temps.
1: Si posem 3 mesos.
0: Sí, el que sigui. Aquí l'única qüestió a tenir en compte d'aquesta història que explico és que és aquest salt de dir, és que em foto un glop de cafè i pum, i estic en a l'altre costat. Això seria el cas d'una amnèsia retrògrada, no sé si exactament bé, però el tipus d'amnèsia que tu oblides tota una part de la teva vida fins a un moment donat,
1: Ah, jo pensava que et
0: saps?
1: donava un atac per haver pres el cafè que et fots, que t'havia donat com
0: Ah.
1: un col·lapse per haver pres aquesta merda de cafè que compres.
0: No, no, no, no.
1: Ah,
0: És
1: o
0: a dir,
1: sigui,
0: jo
1: tu has
0: segueixo tota la meva
1: agafat el
0: rutina.
1: cotxe, has tingut l'accident, i tot això ho has esborrat. Amnèsia
0: Exacte.
1: selectiva retrògrada.
0: Amnèsia retrògrada, però, bueno, no selectiva, senzillament que això passa,
1: Sí.
0: doncs el traumatisme cranioencefàlic aquest m'ha esborrat tota una part del meu passat
1: Sí, és com
0: fins a un
1: quan
0: moment concret.
1: fins que has guardat, oi? Tot, com que vas guardant, com si vinessis per trossos, cada mitja hora de 3/4 el cervell guarda. I tot aquest
0: Sí.
1: tros, si has tingut, no has guardat, pues has perdut aquest tros.
0: Sí, no sé la lògica quina és ben bé, però això està ben descrit que hi ha tota una sèrie de pèrdues de memòria que van en aquesta direcció, que es recorda el més antic i es perd el menys antic. Això passa
1: Sí.
0: típicament també amb la gent gran, quan
1: Sí, sí, sí,
0: van
1: sí.
0: perdent la memòria, no? Que se'n recorden de quan eren petits i
1: Sí,
0: del que han fet
1: sí, sí, sí.
0: el dia abans no se'n recorden.
1: L'altre
0: Doncs
1: dia,
0: això.
1: no vull desvetllar cap interioritat meva, però parlant amb una persona X, posem X, una persona ja gran, em parlava del seu últim cotxe i em parlava d'un Seat 124. I clar, era potser una memòria d'aquesta selectiva retrògrada, però molt retrògrada,
0: Perquè en va tenir alguns després de cotxes, si et
1: Va
0: consta.
1: tenir uns quants després, em consta fefaentment. Bueno, et quedes amb l'antic, amb l'antic. El cervell, el primer que va gravar el disc dur, doncs allò és el més gravat a foc que tens, oi?
0: Ja, algo així deu ser. Bueno, doncs el cas és que em resulta curiós imaginar això, perquè és imaginar aquesta continuïtat de consciència, o sigui, realment per l'individu que es desperta en l'hospital després d'aquest accident que li ha esborrat tota la memòria, no ha passat mai aquest accident, saps?
1: Bueno,
0: La
1: no
0: seva
1: sé que
0: experiència
1: tingui
0: ben bé.
1: seqüeles, a no ser que li hagi tallat de les dues cames i un braç, per exemple, que després sí que ho
0: Ja.
1: veu, no? Que

0: tingut un accident.
1: Sí.
0: Però
1: Sí,
0: imaginem
1: clar,
0: que no li ha passat res, que han sigut traumatismes que s'han curat.
1: Exacte, que una cosa així... bueno, és un experiment mental de tot això, no? D'una manera ideal. Passa això, es perd aquesta part de memòria de manera irrecuperable.
0: Sí.
1: I hi ha això, per aquell individu és que allò no ha passat. La seva vida és que es va prendre un glop de cafè i que es va trobar a l'hospital de manera immediata. Això és la seva vida. És a dir, no existeix un individu que ha patit l'accident i s'ha trobat allà entre la ferralla allà, i ha tingut dolor físic, dolor mental. Allò no existeix perquè ningú ho recorda, més que els bombers i els sanitaris que van estar allà, però el subjecte que ha viscut això, no existeix cap subjecte que ha viscut això, saps?
0: Sí,
1: explico
0: sí, sí, t'expliques clarament.
1: És com si l'individu que li va passar això hagués mort i en canvi hi ha un altre individu que directament no hagués viscut allò, hagués saltat del cafè a l'hospital. O sigui, hi ha dos individus diferents. Jo pensava això que se li podia dir que és una doble vida o un fenomen de resurrecció, per posar noms així una mica
0: vols dir, Joan, que tu el que et passa és que no tens molta por a tenir l'accident i el que t'agradaria que et passés és això, llevar-te amb un llit còmode i confortable i dir no ha passat res.
1: Clar, això seria... Sí, estaria bé. Si passa, almenys que no te n'enteris. Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Claro, claro. Doncs sí, sí. A mi em sembla que tens molta por, eh?
1: No penses, no tinc tanta por. Hauria de tenir més por. Hauria de tenir més por i així anar amb més prudència, més atenció i tot això.
0: O tens ganes, o m'apunten que tens ganes de fer un renaixement, una resurrecció carnal.
1: Ja, no, que va. Hi ha una pel·li d'uns que tenen com una filla per als accidents. No et sona aquesta pel·li?
0: No. Tens uns gustos sí. Una mica estranys per les pel·lícules,
1: sí. Sí, no l'he vist, em sembla tot.
0: Ah, no l'has vist, va bé, doncs comencem bé.
1: Sí. Però sé que va d'això. No sé si es diu Crash o alguna cosa així.
0: I què li agrada? Que és fotre's hòsties amb els cotxes?
1: Sí, uns tios que... No els típics tios que pensaries a conductors imprudents, nanos, joves que fan el tonto i això, i tenen els puja l'adrenalina de fer els imprudents. No. Uns tios, o un tio, no sé exactament quants eren, que tenen el fet d'anar amb un cotxe i saber que tindran un accident, els...
0: Es fot a mi.
1: Provoca, no sé. Sí, no sé exactament, però una
0: erecció, una erecció.
1: Sí, una cosa mística, no és la gilipolleria d'un nano que es fot en contradirecció allà demostrant que és molt valent. No, és, no sé, és una història, és com una mena de conducció suïcida, però no ben bé suïcida, una cosa rara.
0: L'altre dia, Joan, ara parlant d'això de conductors suïcides, a la C-17 justament vaig veure un vídeo per Instagram, no sé si l'has vist tu, d'un cotxe que parava al mig de la C-17 i feia maniobres i tirava enrere per la via que en contra direcció, eh? I la gent que gravava l'escena flipant, clar. Era de nit i no passaven gaires cotxes, però peligro de muerte.
1: Sí, de tant en tant hi ha el cas d'algú que entra en contradirecció i fot no sé quants quilòmetres, ho diuen, ell va no sé, begut i no sé quantes coses més havia fotut, va fer 10 quilòmetres contradirecció. Imagina't que va circulant i et trobes un de cara per l'autovia, l'autopista, és una cosa...
0: Bueno, va, Joan, i anem cap al final de la història, o ja hem acabat?
1: Bueno, no... Se li pot anar donant més voltes i més històries i allò, però més o menys seria això. El tema de que la vida es relaciona amb la memòria.
0: Home,
1: saps?
0: Clar.
1: Amb la continuïtat de la consciència.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, clar. Fenòmens com aquests doncs, són una discontinuïtat que fa pensar, hòstia, aquella persona és la mateixa o és una altra?
0: El que passa és que tot el teu entorn segur que no és un, són, no han sigut uns altres, perquè ells han tingut la continuïtat de la teva existència entre la vida i la mort. O sigui que, tu res...
1: Clar, per ells sí. Per ells sí. Per ells, vist des de fora, hi ha una continuïtat de l'existència d'aquell individu. Però, clar, al final, per un mateix, lo important és un mateix. A nivell de...
0: Sí, sí, clar, lo important és un mateix, sempre. No fos cas que et passés
1: o no,
0: alguna cosa.
1: Aviam, o una perspectiva filosòfica, per així dir-ho, de tot plegat, és la que té l'individu que viu totes les experiències, no? Saps?
0: Sí, sí.
1: És com una mena de paradoxa, tot això.
0: Bueno, pues que es quedi en paradoxa, Joan, que no tinguem que també, explicar la
1: setmana
0: vinent.
1: També s'ha de pensar, també això es pot pensar en el mateix que passa quan dormim, que hi ha una interrupció de la consciència.
0: Hòstia, a mi el que em passa és que m'interrompeix la meva consciència perquè em desperto molt últimament, tu.
1: Sí.
0: Bueno, sí. Els somnis, bueno, per això són interrupcions o és la continuïtat de la teva consciència inconscient?
1: Clar, els somnis, clar, i els somnis s'obliden també. La majoria dels somnis poden ser molt... quan et despertes i tal, els recordes molt bé i després els oblides. Vull dir, els has viscut realment o no.
0: Saps què m'ha passat avui? Jo a vegades, bueno, moltes vegades vaig a dormir amb la ràdio, amb l'auricular a l'orella, cosa molt mal feta perquè et destrossa el timpà. Total, sí, però no sé què ha passat, que tinc una ràdio d'aquestes petitones amb rodeta, una ràdio analògica de tota la vida, i no sé, se m'haurà mogut la rodeta i estava a la ràdio en posició de fer, i m'he despertat amb el soroll de, però com uns 30 segons abans de despertar-me, no, la meva consciència anava sentint i no sabia què collons passava, per això dormint, després m'he despertat i vist que era la ràdio, no? Però per un moment pensava que estava en una dimensió diferent, proveu. Això de sentir la ràdio però sense sintonitzar cap emissora és molt divertit.
1: Hola.
0: He agafat la ràdio i l'he tirada contra la paret, la mare que em va parir, que m'estava escoltant. Hola, mama.
1: Jo pensava que potser anaves a explicar que se t'hauria mogut el dial i s'hauria posat a l'emissora aquella que estan posant a resar.
0: A la COPE, a la Ràdio Estel. Fent maitines.
1: Sí.
0: Bueno, mira, no m'hagués preferit sentir maitines que fer el... Ves a saber si portava una hora sentint això,
1: Ja.
0: Bueno. Pues sí, el dormir és una petita mort també, Una petita mort en vida.
1: Sí.
0: Cada dia, però això té el costat positiu, que cada dia ressuscitem.
1: Exacte, és el que t'he dit jo, la resurrecció.
0: Excepte alguns, que se'n van a dormir i no tornen,
1: Ja. Sí, sí, la qüestió de la mort també es podrien fer disquisicions entre aquests casos que expliquem i el fet mateix de morir.
0: Clar.
1: Que ara no hi entrarem, però també la memòria i el moment que entres a morir potser ja és com si desaparegués, jo què sé.
0: Tu imagina que tothom que ha mort fins ara... Tu imagina que d'aquí a 3.000 milions d'anys tots tornen a néixer en una altra forma, i s'han perdut aquests 3.000 milions d'existència de la Terra, però tots tornen a néixer en aquell moment. I diuen tots,
1: bueno,
0: hòstia, què ha passat?
1: Bueno, aviam. Aviam, això és el que planteja una mica la fe cristiana, saps, Vicenç? Perquè,
0: bueno, jo no hi posaria en aquesta història de la fe cristiana ara. Potser estem faltant a molta gent que creu en una...
1: No, però hi ha la qüestió que a vegades la gent pensa, no, és la vida eterna i tal, l'ànima que és eterna, però no. La fe cristiana que...
0: No és etern, no hi ha res etern.
1: No, el que passa, el que parla de tornar a encarnar, saps? Si no tinc mal entès jo, el que diu és que els individus tornen a encarnar, saps?
0: Com un ungle.
1: No queden com unes ànimes allà a un món immaterial, no, tornen a encarnar i tornen a la terra, donde, saps, totes les ànimes. Crec que és algo així.
0: Jo crec més
1: no
0: que som...
1: enganyar ningú.
0: Sí, jo crec que som més energia, eh? Jo crec que som més electricitat, eh?
1: Bueno, tu pots creure-ho, però Chris no ho creia així.
0: Bueno, Chris no era electricista, eh? O sigui que... No ho sabem pas. Jo crec que som energia i que la carn es podreix, però l'electricitat que nosaltres tenim dins en algun lloc es transforma i se'n va i torna i ve a saber on anem a parar. Però, noi, això no ho sabrem mai fins que se'ns fonguin els ploms i no sabíem on anem. Bueno, va, per acabar, explica'ns una mica el poema que ens has enviat. De què va aquest poema, eh? Perquè comença amb nosaltres és el verb més perniciós, i ja per començar no he entès que nosaltres fos un verb.
1: Sí, bueno, això fa un joc amb això. Evidentment nosaltres no és cap verb, però diu que és un verb perquè tot el que es fa referència a totes les coses dolentes que es poden fer a partir de la concepció de nosaltres i ells. Nosaltres i ells, sí.
0: Vale,
1: sí, sí.
0: Vale.
1: I fa el joc aquest de dir que és un verb. I més endavant diu que és un verí i coses d'aquestes. Ja. I és això, i el poema és una... Parla d'això, parla de lo perillós que és això, la concepció de nosaltres, la separació entre nosaltres i la resta del món i dels altres de l'univers, que és la primera pedra per començar a ser injustos i cruels i aïllar-se emocionalment i totes les bestieses que un es pugui imaginar.
0: L'egoisme humà, no?
1: Sí, les mil cotxinades que fem,
0: sí,
1: que tenen justificacions en patriotisme, religions, política, poder i tal, però al final hi ha un nosaltres neutre que està a la base de tot això. Després hi ha aquestes altres capes, però hi ha un nosaltres que senzillament és la divisió aquesta entre nosaltres i els altres, o pot ser fins i tot entre un i els altres, no? Però encara és més potent quan hi ha uns quants. Quan hi ha uns quants que som nosaltres, aquí ja tenim la primera pedra, com he dit, per fotre la pedregada als altres. Sí, sí.
0: Vale, pues, si et sembla, acabem aquí. Llegiré el poema i després del poema sentirem el poema musicat. Amb quin estil l'has musicat avui?
1: Això és un math rock. Hòstia. És un rock matemàtic, suau, amb veu femenina.
0: Rock matemàtic. Cada dia em sorprens amb alguna cosa, Joan. Rock matemàtic, sí. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs que és tendent, que tendeix a infinit, no? El rock aquest. Bueno, va, vinga.
1: Bueno, el rock aquest, el gènere aquest, són com molt marcats de ritme. Juguen molt amb ritmes molt, molt marcats, molt, com això, molt matemàtics, amb ràpids canvis de ritmes i coses... No, no és res molt raro, no sona coses molt rares, però té com aquest brullet. Ja ho veuràs.
0: D'acord. Pues Joan, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens sentim la setmana vinent, si Déu vol, i no et passa allò dels 3 mesos amb coma, eh? Déu, ni a mi tampoc. Espera, toquem fusta.
1: Sí, toquem fusta
0: a la taula, toquem fusta a totes les fustes i llegir el poema. D'acord, Joan?
1: Molt bé, Vicenç.
0: Vinga, adéu, Joan.
1: Vinga.
0: Adéu. Doncs llegirem el poema del que ens ha enviat el Joan, que es titula Nosaltres, i després escoltarem la cançó. O sigui que una mica de respiració poètica. Bueno, això és més de cine, eh? És més cinema, eh? No de poesia. Però bé, ara, vinga. Nosaltres. Nosaltres és el verb més perniciós de tots els concebuts. El paper esmolat contra la peli, contra la pell, l'oli bullent damunt la closca. Nosaltres, la força abortiva insuperable, la mà que furga l'úter enemic per arrencar-ne d'arrel qualsevol ésser i llançar-lo al marge de la via. Nosaltres és l'acció gelatinosa, la trampa fosca on cau i mor, finalment, tota bondat. Si vols exhalar un insult, digues nosaltres. Si busques el verí definitiu, ja el tens. Nosaltres, la venjança abans del dol, abans del fet, abans del dany, inici, horror, navalla en mà, les ungles i les dents per sempre sanes.

0: Va, i quan estem arribant ja a les 5:55, que falten 5 minutets per arribar a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Caldes estàs escoltant el Males Cartes d'avui 5 de maig, doncs per acabar una sèrie, una sèrie de que s'estrena el dia 7 de maig, o sigui que demà passat, a veure, es diu Leyendas, i és la dirigeix el Nate Forsyth, Brady Hood i Julian Holmes, no sé si és un home o una dona, ja vés a saber. El repartiment el Tom Burke, Steven Coogan, Tom Hughes. Bueno, Tom Hughes no sé qui és, però té nom com si l'hagués de conèixer tota la vida, eh. Emily Amin, bueno, gent que no conec, vaja. De què va? Perquè, una temporada, 6 episodis. Mientras las drogas arrasan Gran Bretaña en los años 90, un equipo de funcionarios infiltrados trata de destruir a los cárteles responsables. O sigui que escoltem aquest tràiler de la sèrie Leyendas a Netflix.
1: Entidades que usamos en el trabajo encubierto. Su leyenda debe ser parte de ustedes. Que un error o una mala decisión es mortal.
2: Ella nombrará a la crisis de heroína como emergencia nacional. La señora Thatcher necesita una crisis que resolver y ya la encontró. Unos cuantos oficiales de aduana podrán contra estas bandas de narcotráfico.
3: Por supuesto.
4: Le encanta, ¿no es cierto? Con su uniforme, con ese poco de poder.
5: ¿Tiene algo punzo cortante?
6: ¿Qué agente sigue a un hombre al mercado de Walthamstow?
7: Un aburrido.
8: Le hablan de Hacienda.
9: ¿Usted trató de importar ilegalmente una revista llamada Enfermeras Ninfómanas Sin Límite?
10: Oh, podría haber sido un vecino, porque hay un joven del otro lado que usa pantalones cortos todo el año.
9: ¿Quiere que hable con sus vecinos sobre esto?
10: No.
9: No.
11: Haremos un programa de entrenamiento secreto para nuevos reclutas, para hacer lo que nunca se ha hecho.
9: ¿Estás seguro?
11: Este va a ser el reto más grande de su vida. Soporta un nivel de peligro y de riesgo inimaginable.
12: ¿Dónde se entrena?
13: ¿No escuchaste que es secreto?
9: ¿Será como un ascenso?
12: ¿Nos darán horas extra?
11: No.
9: ¿Nos van a dar viáticos?
13: ¿Les damos qué?
9: Dinero para comer.
13: ¿Dinero para comer? ¿Acaso están en la primaria?
14: No somos policías, espías tampoco. Hacemos cosas que ellos no pueden.
15: Y solo nosotros.
14: Solo nosotros.
15: Hacemos este trabajo con todos los peligros que eso implica. Y si morimos haciéndolo, entonces nadie sabrá que lo hicimos.
14: Hay gente hecha para esto, hay gente que no.
16: ¡Policía!
14: No sé cómo estar aquí cuando todavía hay trabajo allá afuera.
13: La guerra se inició.
9: No tiene idea de lo que está pasando.
0: Vinga, va, doncs amb aquesta sèrie que és britànica, sobretot sempre recomanació per tothom, sempre escoltar les sèries en versió original, que no sigui dit. I ja només en resta dir que us esperem la setmana vinent, que passeu una setmana fantàstica. Aquesta setmana no hi ha cap dia de festa extra, no com la setmana passada, que van ser, ja va haver-hi un cap de setmana llarg. Doncs aquesta setmana doncs treballeu normal, però us ho passeu superbé cada dia que us aixequeu. Ja sabeu que cada dia esteu renaixent, o sigui que no passa res. O sigui, aneu a dormir pensant que us moriu i l'endemà renaixeu, la reencarnació. I sobretot, vestiu-vos i dutxeu-vos convenientment de cap a peus, no a la meitat com feia el Joan. Què deies, Alexis?
17: Vestim a mitges.
0: No, a mitges no et deixis de vestir. Gràcies, Alexis, per aguantar i per moure els piuets de la taula simfònica que tenim aquí. Gràcies, Monter, per parlar pels puestos i no sentir-te. I res, que només em resta dir que un plaer, com sempre, estar aquí als micròfons de la ràdio municipal per excel·lència. Vinga, va, i ara el noi nou d'aquest de l'InfoCà, no? És una mica més gran, no? L'InfoCadete, ja. Vinga, adéu, bona nit!
18: Així sona Ràdio Caldes.
7: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, tu, aquest anunci?
12: No.
7: Però és un tio que...
12: Sí. No,
7: fot
12: no,
7: bé,
12: no.
7: Eh?
12: Sí?
7: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
12: Sí, bueno...
7: Bueno, una miqueta del tot, eh?
12: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
17: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
18: Estem amb Stranger Things.
17: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes.
18: La...
17: No, des de la... No, o sigui, l'episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat a la novina.
19: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
20: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
21: No creus en fantasmes, oi?
22: Doncs, clar, si vas amb bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
23: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
24: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
25: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
26: Benvinguts a Cultura Més Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
27: Va ràpid, sí.
26: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
28: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Alan Márquez.
29: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia, Caldes. Bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
30: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bona tarda, amics. Aquí encetem i obrim les portes del nostre club, Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes.

0: seguim aquí. Estem començant el programa d'avui. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallar, i aquí el meu company Lluís Brugalla. Benvingut,
1: bona tarda,
0: Lluís.
1: Gràcies.
0: On la música és el més important. Igual que molts dels seus col·legues, McCoy Tyner va començar a estudiar piano de jovenet, als 13 anys, però altres circumstàncies van fer d'ell un mestre. Va néixer a Filadèlfia el 1838, on casualment tenia com a veí un altre pianista, el gran Bud Powell. Durant els anys 50 va treballar amb els músics de la ciutat, com Lee Morgan o Jimmy Heath. Va conèixer John Coltrane, que es va transformar en un germà gran per ell. I el 1960 va entrar a The Jested, la banda de Benny Golson i Art Farmer. És a dir, va entrar dins l'èlit del jazz de la mà dels millors. Aleshores, en John Coltrane va deixar la banda de Miles Davis per formar el seu propi grup, The John Coltrane Quartet, on finalment va recalar McCoy, i on va treballar durant 5 anys participant en els millors àlbums de la banda, com My Favorite Teach o Love Supreme i molts d'altres. Començarem per escoltar el tema que obre el disc enregistrat el disc del 5 de juliol de 1963, el Newport Jazz Festival. Es diu Newport Rum.

Bé, com de seguida us n'haureu adonat, en McCoy va molt ben acompanyat en aquest concert. Destaquem la trompeta, l'excel·lent trompeta de Clark Terry, però també la resta de la banda, en Charlie Mariano al saxo alt, el Bob Cranshaw al contrabaix i el Mickey Rocker a la bateria. Ara escoltarem una altra peça del mateix concert, escrita per ell mateix en homenatge a un altre dels seus influenciadors, el rebel Thelonious Monk. La peça es diu Monk's Blues.

Genial, McCoy Tyner en directe al Festival de Newport. Seguim amb aquest mateix disc i acabarem amb la versió d'aquest concert amb la peça que el tanca, una versió esplèndida de Body and You que va escriure en Dizzy Gillespie.

0: Llàstima que ens agafés massa joves i el concert massa lluny d'aquí, perquè excel·lent, t'imagines estar allà escoltant.
1: Ostres, impressionant, impressionant.
0: Sí, sí. Bé, ara seguirem escoltant el piano de McCoy Tyner, però aquesta vegada amb un disc d'estudi, enregistrat en dues sessions al freqüentadíssim Van Gelder Studio. Algun dia parlarem d'aquest estudi, de Van Gelder, perquè tot Déu va passar per allà i va, els hi feia els arranjaments al Van Gelder i era un crac, i crec que era una mica gilipolles també, però vaja, no ho sé. Es van gravar durant l'any 63-64 per la marca Impulse. L'àlbum es diu Today and Tomorrow i el tema del propi McCoy es diu T&A Blues.

magnífic. Més endavant tornarem, més endavant, vull dir, d'aquí un futur programa, tornarem a trobar-nos amb Van Helder i el seu estudi, perquè té una història molt àmplia. Ara seguim aquí a Jazz and Blues Club amb McCoy Tyner avui, i el 1965 en McCoy va enregistrar un àlbum només en versions dels estàndards creats pel gran Duke Ellington. Heus aquí el primer que hem triat, Duke's Place.

En aquest disc podeu escoltar peces magistralment interpretades com It Don't Mean a Thing o Caravan, però us volem recomanar un tema que es diu Searching, amb dos percussionistes que li donen un aire llatí molt refrescant. Són en Willy Rodríguez i en Johnny Pacheco.

0: Seguim aquí quan ja quasi ens queda només...
1: Estem fatal.
0: Sí, un quart d'hora de programa i tenim un munt de coses que ens agradaria explicar. Algun dia acabarem fent un programa doble o alguna cosa així, perquè últimament tot se'ns queda... Aquí el tècnic ens diu que no. Bueno, de moment seguim amb el que teníem. Però sí, és cert que hi ha un treball immens de McCoy Tyner, i ara, per exemple, un disc que ens fixarem, en un disc enregistrat el 1966 amb Joe Henderson, Force of Nature, o un altre de 1969, Tim Ford Tyner, o un disc purament de free jazz anomenat Sahara, del 1972. Si més no, hem deixat espai per escoltar un tema avantgarde que us apujarà les revolucions del cor, segur. Ara escoltem Ebony Queen.

enormes, enormes, en Tyner al piano, el Sonny Fortune al saxo, el Calvin Hill al contrabaix i el tot poderós Alfonso Muzón a la bateria. Anem a posar una mica de context perquè hauríeu de saber que a la dècada dels 60 diguem que els músics negres van reaccionar amb aquest canvi, aquest pas del bebop a la, i el hard bop al free jazz, per una miqueta protestar per com els estaven tractant als Estats Units i tal. Per això aquesta música reflexa una miqueta tota aquella història. I ara us volem posar encara un altre, si el Monteno s'ha suïcidat o no s'ha tirat pel balcó, us volem posar un altre tema amb els mateixos personatges del mateix disc, que es diu Sàhara. Aquest tema es diu Rebirth.

0: bé, nois i noies, sentim-me haver de tallar una miqueta aquesta cançó per ordre aquí del meu company del tècnic. No, sense conyes, aquest tipus de música costa una miqueta entendre, però si us hi poseu l'entendreu i us ho passeu.
1: Va, Lluís, no t'enrotllis. La setmana que ve ja hi ets on són. Ràdio Caldes, apa, adeu.
0: Adeu, adeu.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
4: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
5: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
6: Estàs escoltant
7: El Desfant d'Andrea
6: amb l'Andrea Rodrescu.
8: La millor música dels 90
6: fins avui.
9: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
5: Molt bé, doncs, comencem la lleta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
10: 3-0, no m'ho dir el Roc. Sí, aquí no se m'adona la gent que es fuma a porros enormes.
11: No,
10: jo sigo dinar a 4.
11: Sí, molt dinar a 4.
5: Sí.
10: Però
11: aquí no,
5: no, exacte, no s'avalua, no.
10: No es penalitza, això.
5: No.
12: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infert? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
13: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics, i per començar ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
14: Comencem!
15: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
16: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
1: Aquí I Lluís Brugalla.
0: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
17: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
18: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
19: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, bon dilluns, benvinguts a l'Hora Gusarapa. Aquest començament d'avui és realment aquests dies que dius poder sí que hauríem de posar càmeres, eh? Ui, espera't, ara ens ha de fer una fotografia al mòbil. I per l'Instagram. La foto, perquè tinc la impressió que s'hauria de veure com la comparació entre la gent que escolta Ràdio Caldes i la gent que veu els posts de Ràdio Caldes. Perquè és bastant bèstia, eh? Tothom sempre et diu, ai, t'he vist per l'Instagram. Bé, avui és dia 11 de maig i els hi engegarem ja els micròfons als nostres...
1: Hola, bon dia, tot el dia.
0: Edu, Aina, Rau,
1: et hola.
0: Una miqueta la música. Sí.
1: Hola. Tot en ordre.
2: Hola, hola.
0: Tot en ordre. L'Arnau ja...
1: Arnau, t'ha passat alguna cosa? Mira que us hem preparat els àudios i tot, eh? Sí.
2: Com?
0: Què has fet, Arnau?
2: És igual.
0: Bé, sí, ha fet un nus amb el...
1: S'ha fet un nus, s'ha fet un nus.
0: Sí. Té els auriculars. I una mica més i les ulleres.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bé, bona tarda, com esteu?
1: Molt bé.
2: Sí. Bé, de dilluns, no? Una mica.
0: Sí. Ja ho té, això, eh?
1: Sí.
3: Bé.
1: Perfecte.
0: T'ha costat, eh?
3: Sí, és que, bueno, no.
0: És pel dilluns o perquè no ens hem de creure el bé?
3: No, ens hem de creure el bé.
0: El meu avi diu, em ve de València o ve de Barcelona?
3: Si és de ve de València,
0: que no és...
2: Que no és tan bé.
0: És una
1: que no
0: bé.
1: No
2: és el típic que et pregunten, com estàs? I tu,
1: bé, vaig fer. Resposta curta o resposta llarga?
0: Doncs bé, benvinguts al programa d'avui. És un programa, altre cop, una mica... Bueno, que ens agafen temporada d'exàmens, n'he fet una avui.
1: Epa!
0: Sí, sí.
2: Com ha anat?
1: Si no m'equivoco, era de...
2: Ah, ja sabem.
0: És complicat, eh?
1: De recursos, no, de fons d'informació, de mètodes d'informació.
0: Mètodes
1: de recerca.
0: De recerca.
1: D'informació.
2: De
1: la comunicació.
2: Molt bé,
0: tranquil. Mètodes de recerca de la comunicació.
1: I què, i què? L'has trobada?
2: No, com va anar? Perquè sabem que estudies entre la mitja part
1: dels partits.
2: Dels partits, per tant,
1: no obrirem el valor del partit encara.
0: D'acord.
2: No,
3: partit
2: com...
3: el que estan fent aquí fora.
2: Com va anar l'examen?
0: És veritat, eh? I ho havíem dit feia setmanes i mesos de, ostres,
1: quan passarà.
0: El sol se'n vagi més tard, tindrem aquí petxanguita. I és ben bé que un dia hem de narrar
1: la petxanguita.
0: Avui, a més a més, tenim... Pot ser que tinguem el típic pare que va jugar a futbol amb el seu fill.
1: Tenim el...
0: Que se l'ha d'aplaudir.
1: Tenim,
0: fills,
1: exacte.
3: Són tres nens.
0: És que
3: jo... Sí.
1: Dos són fills i un és cosí, diria. O amic.
3: Pot ser.
2: Els tenim controlats, però no...
1: Una mica, però tot ok. Llibertat i tranquil·litat a tothom.
0: Llibertat.
1: Sí, sí.
0: Només teniu a la gàrgola Edu, que sap perfectament quin vincle teniu amb els vostres jugadors d'equip.
3: Fes prou macos.
0: Déu que no voleu obrir el meló, però
1: l'obrirem.
0: Normalment el primer meló que obrim és la predicció que vam fer del...
1: Doncs l'obrirem.
0: Últimament. I... Què deies, Arnau?
3: Ningú ha encertat, no?
0: Ningú ha encertat.
1: Ningú ha encertat el clau.
0: Què va...
3: Llavors tinc concert.
0: Llavors el que més s'ha provat...
2: Ningú ha guanyat.
0: No, especialment no. L'Arnau, perquè va dir que perdia el Barça.
1: No, molt malament, Arnau.
3: Estic molt content, eh?
1: Abandoni sala.
3: Jo una cosa, o sigui, òbviament me la bufa moltíssim al futbol, i m'és igual si guanya o perd, però a mi casa sempre s'ha sigut del Barça, i sé que tots vosaltres sou del Barça. Llavors, jo faig d'amigo del diablo...
1: Vale.
3: No, jo faig d'amigo del diablo perquè sé que la majoria de vosaltres pues, escolliu pues, que guanyi el Barça. I per això m'agrada intentar...
1: Home, és que en el partit d'ahir...
2: Però no és que escolli el Barça.
0: Si no ho fas escull... per ser competitiu,
2: és que, jo valoro altres coses. Valoro l'equip, pues, tots els valors que tenen.
1: Home, si és que ens hem de posar a valorar...
3: Jo no valoro.
1: Fan, no.
2: A les famílies. És que...
1: Els fills xiquitos.
0: El Gael.
2: El Mike, que crec que és el de Jong.
3: Jo no valoro res.
0: Sí, quan diu el xiquitos no és el Barça B.
2: No.
0: Que per cert, a veure si tenen oportunitats, ara que ja està guanyada la Lliga, se'ls pot donar minuts, no?
1: Una cosa,
2: estaria
1: no.
0: Maco, bon gest del Flick.
1: Obrim les portes de l'escola.
2: No, però ara que ja hem guanyat la Lliga,
1: no té res a perdre, no?
0: L'Edu va dir 2-1.
1: Epa!
0: Ha sigut el resultat més proper.
1: Uea!
0: L'Anna va dir 1-2, l'Aina va dir 2-2, jo vaig dir 4-2. com a mi vaig endevinar la diferència.
1: Això és veritat? Sí. De Ditos per l'Arnau i la seva diferència?
0: Sí.
3: No.
0: Llavors, l'última setmana us vaig portar un cas extra del futbol, que és el Rayo Vallecano.
1: Wow.
0: Que va arribar a semifinals de Conference League.
2: Sí.
0: Què passa?
1: O Lliga Pera.
0: Lliga?
1: Pera.
0: Ah, sí?
1: La Pera Conferència.
0: Doncs bé.
2: Deixarem
3: el... No ho he entès.
2: És igual. És no, no li donis bola.
1: És que a veure.
3: No, és que no ho he entès i tampoc ho vull saber.
2: Vale.
3: Perfecte.
2: Rayo Vallecano. No.
0: Vam explicar que era la Conference League, és com la tercera Champions. I el que sí que han passat a la final i els hi tocarà jugar contra el Crystal Palace.
2: És el d'una àliga.
0: Sí, és d'una àliga que a més és molt curiós perquè és, jo diria, dels pocs equips que fa homenatge a una construcció que ja no existeix.
1: Ah, no existeix.
0: El Crystal Palace va
1: volar.
0: Va trencar-se.
1: Va trencar-se.
0: Era un palau de vidre que...
1: Va venir una ventada.
3: I ja està, i bona nit. Jo tenia un dubte.
0: Doncs però... topem el Rayo, digues.
3: És que he escoltat àliga i m'hem...
0: Totes dues són bones.
1: Correcte. Ah, no. Totes dues són bones.
3: Sí, però on vull arribar? O sigui, què us sembla que...
2: Per no parlar de futbol.
1: Ja, tot el que sigui.
3: Faci falta. Què us sembla que moltes paraules, ara diré potser algun exemple, o potser vosaltres em direu algun exemple, amb el temps s'han acceptat perquè la gent...
1: Les fa servir.
3: Tant... Que està, sí, està malament, però ho diu tant que et diuen, va, anem a cedir que...
0: També cada institució és més
1: flexible o
0: menys.
1: Exacte.
0: Val, doncs... Perquè la RAI, per exemple, li està pelant completament.
1: Correcte.
0: I està començant a acceptar cocreta.
3: Correcte, aquí volia arribar.
0: Clar.
2: Però que no has d'agafar d'exemple la RAI.
0: No, perquè són espanyols. No. Però s'ha de... No, però s'ha de dir, per exemple...
1: Una sardana.
0: Gràcies, Monter.
3: Va, doncs,
0: s'ha de dir que tampoc és que...
1: Sí, no es mor ningú per acceptar tampoc una paraula que es faci servir.
0: Sí, tampoc és que el català estiguem sent super la hòstia. Vull dir,
1: fa
0: no tants anys, diria que fa 2 o 3, el neologisme de l'any, que es, cada any és com que hi ha un neologisme, que són les noves... com les paraules noves, de modernes, que s'inclouen al diccionari, es fa com el neologisme de l'any.
3: Futbol.
0: Sí. Doncs fa no massa, fa...
3: O sigui, seria com balompié o...
1: No.
2: Bueno,
0: sí,
2: plan...
0: No, però més aviat anglicismes acostumen a estar racionats.
2: Com es diu?
1: Home, jo en tinc un a la punta de la llengua. Que ningú...
2: Coses que, en plan, crash, que no és crash, però algunes coses així tonteix.
3: Però
2: no,
3: futbol però, és futbol.
0: Sí, sí, però futbol fa
1: però
0: molts
1: futbol,
0: anys.
1: Però futbol, Arnau, ja fa molts anys.
0: Ja no és neologisme.
3: No, però va ser en el seu moment.
1: Bueno, va ser una paraula adaptada d'una altra llengua.
3: Sí,
1: el balompié.
0: El balompié.
1: Correcte.
0: Va. Què volies, Edu?
1: No, hi ha un que no sé si és el que tu et referies de fa uns 2 o 3 anys, que era el de barco.
0: Barco.
1: Barco.
0: No, jo em referia, crec que era birra.
1: Birra?
0: Sí, apa. O una cosa així, que vaig pensar, tio, de debò?
1: Pues ni tan
0: vull
1: mal.
0: Dir, vaja, no, ara,
1: ja.
0: Quants anys fa que estem fent servir aquest terme i l'esteu ficant dins del neologisme de la...
1: Que també té coses bones, Arnau. Jo aquí volia trencar una llança al fet de revisar la
0: diria
1: normativa.
0: Diria que la paraula gomet encara no està acceptada.
1: No?
2: No, perquè és enganxina.
0: Ja, però...
2: O adhesiu.
0: Un gomet no és una enganxina.
1: Un gomet és un gomet. Una enganxina
2: és... un adhesiu
1: és...
2: de color
0: sí.
2: I en forma circular.
1: O triangular.
0: Ja hem d'especificar prou com per poder-li posar
1: o quadrada.
0: L'ús està superextès.
3: O sigui,
0: vull dir, fins i tot hi ha gent en castellà que fa servir gomet perquè no tenen la manera de
2: el dir. Neologisme guanyador de l'any passat va ser vespreig.
1: Vespreig. Ah.
0: Ui, com li agrada el vespreig a la Laia Buscó.
2: Això per això es va utilitzar.
3: Però que sigui croqueta, quina era?
1: Cocreta.
2: Però
0: això no és un neologisme. Això és gent que no sap parlar.
3: Clar, sí, clar, neologisme es diu?
0: Sí, neologisme és paraula nova que incloem el diccionari.
2: Manga, per exemple, el van acceptar el Diec, veus? Que és còmic, perquè abans era còmic d'origen japonès.
3: I com es diu l'altre manga en català?
0: Quin altre?
2: Fins ja està, deixem-lo estar, perquè és com l'Arnau.
0: No. Ja, sí, ja sé per on va, sí. T'he enganxat i no passaré per aquí.
2: Exacte,
1: jo m'he perdut, però crec que
2: bueno, pues
1: no em vull trobar.
2: Us trobeu les...
0: No. D'acord. Li voleu fer carpetasso al futbol?
1: Bueno, res, a comentar que...
2: No, estimem
1: que
2: molt el Casador i el Valde.
4: Ah, és veritat.
2: Estimem molt...
4: El Valde amb un exercici descaradíssim d'intentar-se guanyar l'afició, perquè clarament...
2: Totalment.
4: Aquest tio està perdent...
3: Què passa amb el Víctor?
4: Per mèrits futbolístics.
2: Valde...
3: Víctor Valdé?
4: Víctor Valdés...
1: Víctor Valdés era el porter.
2: Ja no, muteja.
1: No, home, no, pobret.
4: Ja no pot parlar, la raó.
2: No estàs mutejat, que t'estàs fent el mutejat perquè tothom...
4: S'està fent el mutejat.
2: No feu això.
4: És que no, la gent no ho veu. L'Arnau ara mateix sí que està mutejat. Vull dir, no pot parlar, però tot i així està movent els llavis sense parlar. Que no té cap mena de sentit estar a la ràdio, però bé, això està passant bé.
1: És el menys radiofònic que has fet
2: al dia. Estimem molt el Casador.
4: És el pitjor que he dit que podia ser. Estimem el Casador.
2: I estimem també l'altre grup, que el meu preferit, que és Dani Olmo, Eric García i Pedri.
4: Que aquí falta Íñigo Martínez.
2: Bueno, ja no hi és.
4: Ja.
2: Però quan van guanyar la Lliga, es van agafar...
4: Uns vicings.
1: Se'n van agafar uns vicings.
2: Sí, se'n van anar els tres a...
4: Que ni, es veu que ni va bé, que es van haver d'instal·lar el vicing aquell dia.
1: Ah, o sigui, a l'acabar el partit, van agafar
4: les
1: vicings.
4: Van guanyar la Lliga l'any passat.
1: Ah, vale, estàvem parlant... Sí. Vale.
2: No, no.
1: Vale.
4: Clar, és que el context.
1: Fa un any.
4: El Barça guanya la Lliga. Ferran...
2: El Ferran.
1: Ferran, eh?
4: Entenc que jo volia explicar a l'Aina, em sap greu.
2: No.
4: El Ferran
2: no,
4: estava però... hospitalitzat.
1: El Ferran, què li va passar?
4: El teu amic Ferran.
1: El meu superamic Ferran.
4: Sí. Res, tenia una lesió, no sé, algun... de la cama, segurament. Bé,
1: avui la, feina...
4: la cosa és que estava a l'hospital.
1: Avui la feina m'han dit que semblava un vagabundó.
2: Bueno, doncs, això ja ho
1: que a mi no em sembla, eh?
4: El
1: Rodamón.
4: El Ferran.
1: El Ferran. Ah, no, jo no.
4: És que ho has dit que...
1: No, però vull dir que...
4: Clar,
1: no,
4: perquè
1: hem parlat.
4: Estem acostumats a veure'l amb cabells curts i ja. Amb cabell llarg, de sobte.
1: No, però vale. Està molt guapo.
2: Està
4: Arnau, ja no estàs motejat, vull dir.
2: La qüestió és que quatre amics del Ferran,
1: sí,
2: quan van acabar i guanyar la Lliga...
1: Van agafar?
2: L'any passat van agafar els vicings i se'n van a veure el Ferran a l'hospital.
1: Ai, que cuquis!
2: I clar, pues, pel cotxe... Felicitats, que bé!
4: Clar, molt guai que jugadors de futbol professionals del Barça de sobte agafin el vicing.
1: Superestrelles, clar.
4: Sí, agafin el vicing, saps? Que literalment poden anar amb una limusina on vulguin.
1: Correcte.
4: I se'n van a veure el Ferran, a més. És com... Sí, va ser
1: com molt cuqui.
4: Molt cuqui.
1: Molt bé.
4: I aquest any el Ferran ja no està a l'hospital.
1: No, no, jo no estava al Ferran. O sigui, no estava a l'hospital,
2: No.
4: Sí, s'hi va fixar especialment, el Ferran.
1: La veritat és que sí, el vaig veure córrer molt.
4: A les desvergades, doncs bé, el Ferran no estava a l'hospital, però es va fer tot i així aquesta mena de ritual de hem guanyat la Lliga, agafarem els vicings i anirem...
1: Per anar fins a plaça Catalunya,
2: no,
1: perquè...
2: No,
4: això
2: no,
4: és una altra cosa.
2: Va fer una
1: altra història,
2: Una vuelta per Barcelona.
1: Ah, vale. Sabem on van anar o no?
2: A passejar?
4: Sí.
1: Ah, vale.
4: Perquè ja no havien d'anar a l'hospital.
1: Sí, però jo què sé, per quins carrers van passar, si van fer alguna cosa, jo què sé,
2: sí,
1: algun
2: sí,
1: selfie...
2: Sí, sabem, però necessites saber-ho.
1: No, és que un moment, no, el que necessito és que l'Arnau deixi de fer coses que no són radiofòniques. Sí. Vull dir, Arnau, t'has posat el mòbil,
4: sí,
1: el micro...
4: Segueix parlant sense parlar, vull dir, segueix fent... I a més s'ha posat una imatge al mòbil de micròfon silenciat.
3: Necessitem.
4: Però clar, és que Arnau ha reaccionat.
3: Necessitem.

0: no?
1: S'ha revifat una mica.
2: Sí.
0: Assolit.
3: A mi els tres vídeos que has penjat o dos?
1: No, més,
2: no.
1: Més.
2: No ha penjat set?
3: Sí?
0: Home!
3: Les entrevistes que vam tindre nosaltres presents amb la Pau.
2: Set vídeos d'aquest?
1: I ara ja estem a l'època Mazzoni.
3: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
3: M'han agradat molt. Els tres que he vist.
0: Ja el pots tornar a puntejar.
1: I introduïm-vos aquest tema... Us volia preguntar si hi ha gent que us fes especial il·lusió intentar convidar al programa.
0: Oh!
1: No té per què seguir...
2: Amb dos dits de front. Amb,
0: sí, sí, sí. Realistes.
1: Poden ser...
2: La Rosalia... No, no.
0: No,
1: la Rosalia no, però hi ha el Triquell.
3: Això.
1: El Triquell es pot intentar. Jo, de fet, ho he intentat activament.
0: Ah, sí?
1: Sí, i es pot insistir.
0: Insistir-hi?
1: Sí. Llavors...
3: Però de moments...
1: No, no, es pot aconseguir.
3: Hi ha hagut ghosting on...
1: A mitges. Se m'ha respost, però després és com que... Bueno, és igual.
3: Vale,
1: es pot aconseguir.
0: Vale. Es pot aconseguir, es pot aconseguir.
2: Dins de no està tan mal.
1: No.
3: És correcte.
2: O sigui, és prou viable.
1: Estàvem parlant del poni pisador, també. Em molaria que flipes.
3: Ullo, estaria molt guapo.
1: Mm.
2: I saps...
0: Estem en el món... estem carpeta d'artistes, eh?
1: Ara just, abans de començar el programa, estava posant aquest temacle. A veure si el puc posar. Crec que ofimàtica és aquí. Vale, vale.
0: A veure...
1: Aneu parlant, a veure si aconsegueix. Vale.
0: No, no, jo anava a preguntar si és carpeta artistes.
2: No, si jo estava pensant, per exemple, algú escriptor...
0: Ah.
1: Coneixeu aquesta cançó? Sí, no?

0: feia músicament, eh? Ara té un jet. Últimament s'estan corrent unes coses. Però de tant en tant l'essència és més.
1: Bueno, igualment aquesta essència, eh? Baixa música, baixa.
2: És el jetpack Jordi tot el dia amb el jetpack. Plega samarretes, fa paquets.
0: Molt xulo.
1: Jo no la conec, no la conec.
0: És que... És cançó de ninxo, eh? Cançó de ninxo, el jetpack Jordi. No és de les famoses.
1: Un amic de les podria, és totalment.
0: Un
1: amic de les.
2: Els bolos li tiren confet.
0: Amic de la... Bueno, podem intentar.
1: Saps que...
3: Sí, que sé qui és amic de la.
1: No, tu creus que diria que sí? Que respondria d'alguna manera.
3: Sí, de respondre et podria respondre, però com et puc respondre jo, no? Diria.
1: Sí. Ui, jo... Conec a gent...
3: Creiem que podem parar de dir artistes, per exemple, ja.
0: També, sí, ja. L'Edu va proposar fa no massa Marcos Blanquer.
4: Ah, és veritat.
3: Per exemple.
1: Jo hi ha un...
4: Se li ha preguntat, eh?
0: I què? Respost?
4: Ha dit que no. Però potser, no sé, un
0: llàstima,
4: un àudio, un algo.
1: Jo conec un que
4: una salutació.
3: Un
4: què? No, un algo, sí. Un algo potser
3: estem
4: sí.
3: Parlant d'esports ara. Vull dir que no només hem de portar
4: llistes.
3: Vull
4: ara, ja s'ha acabat la llista.
3: Dos entrevistes.
4: Ja s'ha acabat la llista, la lliga, perdó.
0: Quina
3: que potser podem agafar d'aquí, pues, algun escriptor d'aquí,
0: sí.
3: Algú...
0: Vale, sí, sí.
3: Ojalà algú...
1: Jo anava a dir un David Box.
4: Oh, lo, lo, lo. Un tarotista.
0: Sobretot molaria portar gent...
3: De Caldes.
0: De Caldes i també de pensar que són persones que donarien bona conversa. Vull dir, per exemple, ara deies amic de la... Mola que flipes la música de Nick, però no sé fins a quin punt aquest tio té un missatge per donar. Tant de bo que sí, eh? Sembla bon xaval. Però... Jo el que he sentit de Víctor és pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Sí. Sí. Sí. Jo diria...
3: Sí.
1: Sí, totalment.
4: No vull que caigui en l'oblit la proposta. Ho has apuntat, eh, Aina? Volem un tarotista. Un tarotista que ens ubiqui una miqueta, perquè sí que és cert que jo com a usuari de... aplicacions de ligoteo, sí. S'ha posat com molt molt èmfasi en quin signe ets.
0: Oi,
4: de
0: quin... Veritat, eh?
4: Llavors és
0: i
4: com
0: des
4: que...
0: de... s'ha de dir que des de la Corporació Catalana s'està alimentant molt això.
4: Correcte, correcte.
0: Hi ha una pila d'entrevistes, per exemple, diria que és el Col·lapse, que literalment et posen el nom i a sota hi ha el signe del zodiac que dius...
4: És que estem a...
0: És literalment al nivell del cognom.
4: Corta, saps? Doncs sí, però ja no més que res per, no, perquè ens ubiqui a tots els que ens escoltin.
0: Sí.
4: Per què serveix exactament?
0: Jo he de dir,
4: no?
0: I... que ja, potser ho tracto d'una manera escèptica, però des del
4: respecte... Bueno, des del respecte, és, al final és una pseudociència. Sí. Vull dir,
0: exacte.
4: Tractem-ho com a tal.
1: Maria Marzo.
4: A veure, Arnau,
1: broma,
4: càtedra.
1: Broma,
4: no, no s'accepta.
3: Albert Cornelles, que ha tret llibre avui... Sí, el d'avui, el verd. Tampoc el trobaré perquè viu a Madrid. Vull dir,
4: ens encantaria.
0: També es poden fer trucades amb gent, vull dir, jo he tingut aquí trucades amb gent de Canàries.
4: Mira, aquest cap de setmana que ha sigut el dia d'Europa, tinc un amic
3: a Europa,
4: especialista a nivells europeus. Podríem fer-ne una entrevisteta, doncs ho dic, una miqueta a nivell europeu.
0: Com es diu?
1: Cardona.
0: Bueno, però deu tenir nom.
1: Cardona.
0: Cardona, aquí Caldes tenim uns quants Cardones.
1: Sí. I de OK.
0: De tot OK, exacte. Qui més? De l'escena del freestyle català, mola que flipes, la veritat. Hi ha gent bastant guai.
1: Com?
0: Des de fa relativament poc, farà any i mig, dos anys, s'ha creat una escena de batalles de freestyle rap en català. Oh. I segur que hi ha gent molt guai. Fa no massa, el Peyu va entrevistar...
1: Correcte.
0: A dues persones bastant guais.
1: Es diu no sé què. Ah.
0: Senyor A. Que la veritat és que la música em mola bastant. Vaig a posar-la.
1: Va molt. Vaig escoltar el que va fer, pues, això, a la República.
3: Què?
1: No, com es diu?
3: No ho sabem.
1: On està el Peyu. La Renaixença.
4: Ah, molt bona.
3: És que pensa que estàs parlant d'un moviment polític o alguna cosa, i algú que ha passat...
4: No, la Renaixença ja fa
1: doncs
4: temps que ha acabat.
1: El vaig escoltar i em va agradar moltíssim. Vaig pensar, ullo.
0: Sí, tenen un projecte.
1: Bona veu,
0: es diu...
1: bones.
0: I la Inara també molaria.
1: Sí, eh?
0: tenen un projecte que es diu 24 llesques, que ja van pel volum 2, que és com que fan una cançó molt llarga, rotllo un quart d'hora, on cada rapero que surt té 24 barres per que les tira, i és una mica per conèixer gent de l'escena musical rap català, i així es foten tots al mateix sac i els pots escoltar i dius, ai mira, doncs aquest minut d'aquesta persona m'ha molat, vaig a investigar una mica sobre ell.
3: Que guai.
0: Personalment penso que la més top és la del senyor A.
1: Però... sí, jo també penso el mateix.
0: Que és la que va cantar allà a la Renaixença.
1: Sí, està molt guapo. Podríem convidar el meu jefe de Barcelona de parkour, que va anar també a la Renaixença.
4: En sèrio?
1: Sí, vaig flipar.
4: A fer quatre de tombarelles?
1: No,
0: el teu profe de parkour?
1: No. Va anar el meu profe de parkour a la Renaixença, i vaig al·lucinar.
4: Però què creus, perquè... quin valor creus que pot donar a la societat una entrevista amb aquest senyor?
1: Doncs total, ja, sí. Tot el valor que pot donar el parkour a la societat.
4: Parkour?
1: Però perquè parkour? El parkour penso que és algú... Penso realment, potser es tira molt cap al meu cartó i ja està, però que és, o sigui, és necessari pel món.
4: Sens dubte.
1: Un mínim? Sí.
4: Sí, sí, sí, Arnau.
1: Però per saber com...
4: Crec que ara mateix... Un moment. És que trobo que sí, o sigui... Jo t'he vist, o sigui, jo t'he escoltat donant-li la importància al parkour, el que realment és important del parkour, que és la seguretat i la propriocepció del cos.
1: Sí.
4: Jo crec que vas per aquí.
0: Sí, potser podríem dedicar-li un programa al parkour.
4: Li podríem dedicar un programa al parkour.
0: No passaria absolutament res.
4: Gens.
0: Aquell dia,
4: serà l'Arnau que es trobarà a la porta tancada de la ràdio amb les claus posades.
0: D'acord, alguna idea més?
4: Espavila't.
0: De fer carpetasso?
3: No, de fet, jo crec que és una cosa com per cadascú investigar què és el que li mola o què creiem que és guai.
0: Sí.
3: Vull dir, per
0: això
3: no només portar
0: gent
3: artistes.
0: Gent que sapiguem que si parla
3: exacte,
0: sabrà
3: què
0: dir-nos.
3: Exacte, que pot donar o alguna cosa. I ja està.
1: Parla molt bé, o sigui, fora bromes, parla superbé al meu jefe de Barcelona. O sigui...
3: Que ja farem el parkour,
1: no
3: pateixis, sempre que sí.
4: Mira, apunta-ho.
1: Però això sí que és una cosa que penso, mira, que cabron que parla superbé, té un molt bon dialecte i sap fer servir molt bé les paraules correctes. Però a vegades ho penso que no.
4: Perfecte. Haurem d'estudiar tots per entendre el dialecte del profe de l'Arnau.
3: Ja ho sabrem. Sevillana, gato.
1: Gràcies. Sí, bé.
3: Aquí jo dic que no hi seré, però sóc la que sé més.
4: Total.
1: Aina, si no hi ets, se'n va...
0: D'acord, passarà un tema que sí que en sap l'Aina. Voleu parlar d'educació?
1: No.
3: Podem pagar de...
4: Pagar. Podem pagar. Ens poden pagar.
0: Volíem parlar-ne l'últim dia.
4: Ah,
0: i es va passar. De pagar, dius?
3: No, volia dir de parlar. És molt important la vegada demà.
0: Parlem-ne, i tant.
4: És molt important la vegada demà.
0: Per començar, el gran titular. 17 dies de vaga.
4: Uaaah!
3: Però és mentida.
0: Tot mentida, clar, exacte. 17
3: I
0: dies
3: clar, la gent s'ho creu.
4: És que clar,
0: aquests 17
4: no
0: dies
4: no tenen prou amb les
0: estan
4: vacances.
0: Estan repartits pel territori, no?
4: Exacte.
0: Llavors hi ha dies on els hi toca els de Lleida. N'hi ha d'altres que els hi toca els del Baix Llobregat.
3: De fet, si no estic mal entesa, crec que són 5 dies de vaga.
0: Exacte.
3: Perquè sí que hi ha dies que són de tot Catalunya, com demà.
0: Sí.
3: Que crec que n'hi ha 3 que està repartit.
0: Demà dia 12 a tot Catalunya.
3: Exacte.
0: Tinc aquí l'horari.
3: I després hi ha algunes que és això, que va per comarques.
0: Exacte, perquè després vindrà dimecres 13 de maig, que només els toca a Baix Llobregat i Penedès. El dijous, Girona, Catalunya Central, i divendres,
4: digues números.
0: Lleida, Pirineu i Aran.
3: Bueno,
0: 13, 14, 15.
3: Sí, però que els que hem de saber
4: setmana.
3: Són 12... i 27 de maig i 5 de juny, que són les generals de tota Catalunya.
0: Exacte, aquestes són les generals.
3: I entenc que, perquè ens escolten des de Caldes, doncs la de
0: les del Vallès
3: Maresme.
0: Oriental, Maresme i Vallès Occidental són el 19 de maig, el 28 de maig i ja està.
3: Exacte.
0: Per tant, sí.
3: Són 5 dies
0: afecten
3: de vaga.
0: 5 dies.
4: Correcte. S'asseguraran els serveis mínims per facilitar la conciliació laboral, però es convida a les famílies que participin activament del
0: llavors,
4: seguiment de la vaga.
0: Què collons està passant a l'educació, Edu i Aina?
4: Hi ha un show? Hi ha un show?
0: Perquè esteu saturats.
4: Estem saturats.
0: Les mil i una coses que s'han dit sempre, que si retallades, que si falta de pressupostos, de recursos. Després hi ha el tema de la burocràcia, que es veu que és horrible. Uh-huh. No?
4: I l'atenció a la diversitat. Són aquestes quatre potes. Són aquestes quatre potes. Me n'he deixat alguna, Aina?
0: I llavors hi ha el tema de que de sobte s'us infiltren policies.
3: Bueno, això...
4: Clar, això... Aquí m'agradaria trencar una llança, també.
0: Vam començar amb, amb lo d'introduir a policies que facin serveis que estaven com de prova i de sobte s'estaven infiltrant amb comitès de, per fer la vaga d'educació, no?
4: Mare de Déu, senyor.
3: Vull dir, en realitat, sí, però tota aquesta vaga és per reivindicar la qualitat que volem del sistema.
4: És millorar el sistema. I per tal d'aconseguir-ho, bueno, s'han fet moltes demandes des dels últims anys. Què passa? Que al final, bueno, les tensions tant polítiques com socials del país, doncs han arribat a un extrem en el qual el gremi s'ha posat les mans al cap i ha dit, doncs anem a fer les coses com cal. I això és el que s'està fent, senzillament, posar-se d'acord i parar perquè es vegi la importància d'on s'està arribant, perquè s'està arribant a un lloc on si no s'actua o si no es canvien coses, no se sosté, i estem parlant del futur del nostre país.
3: Vull dir, parlant amb famílies i tot, diu, bueno, jo és que tinc dos fills, vale, pues imagina't aquests dos fills multiplicat per el doble, saps? No el doble, però
4: ja, ens hem entès.
3: 27 entre 25 i 30 que n'hi ha una aula, uh-huh, amb tots, bueno, entre, demandes diferents.
4: Clar, entre els, per, famílies no vingudes, alumnes amb diversitats, conductes disruptives...
3: I després els pobres que salven. Els,
4: no, clar, llavors, clar, hi ha un efecte que se'n parla poc, però és aquest efecte com, no, de transparència, de nanos que van tirant, que van fent, i al final... No és que deixin d'estar...
0: Sí, típic alumne...
4: Millotesos, que... sinó que... Clar, el típic alumne que va fent, que no necessita gaire suport...
0: Però que no necessita des d'una primera pista.
4: Exacte, no, des d'un esglaó de... Jo vaig tirant i tal, però... Tothom de l'aula necessita que la xutxin per treure el millor, no? I al final s'està perdent un temps valuós i espectacular per això, per treballar les potencialitats de tots.
0: Si hi ha pocs recursos, aquests van destinats als problemes que... més vistosos, no? I sovint no et poden,
4: clar,
0: separar...
4: Estem parlant d'urgència, no? Al final, clar, urgència. Clar. És que això està directament relacionat amb el terme aquest d'equitat, no? I d'igualtat. O sigui, nosaltres, com a professionals dins l'aula, des d'un àmbit més de lleure o des d'un àmbit més professional de l'educació formal com a mestre, o, bueno, o els altres que hi som, és important entendre el que realment està passant dins de l'aula i entendre que, òbviament, s'ha d'educar des de la igualtat, però tenint en compte aquesta equitat que estem parlant, que si hi ha un infant o més d'un infant que necessita més que el del costat, per aquest terme d'equitat, doncs se li ha de donar més, perquè si no el tens desatès. És una pena.
0: I com a curiositat, que a part de per territoris també hi ha vagues que són especialment d'escoles bressols, que són el dia 7 i 8 de maig.
4: El 03 també és educació.
3: El 03 també, sí. molt
4: important.
3: Perquè penso que amb un nadó... Que...
0: Te la lia molt més com a pare, no?
3: I sí, que
0: les vagues d'escoles bressols...
3: Hi ha una mestra per cada 8 nadons.
4: 8 nadons. Doncs... Estem parlant de que poden ser infants des dels 4-5 mesos,
3: 4 mesos
4: fins a infants que en tenen 2, clar, o sigui, o que van canviar cap als 3. Llavors, clar, estem parlant d'una diversitat més clara que aquesta, no? I de donar valor a aquesta...
0: Entenc que els serveis mínims són diferents de les escoles bressol que de les normals.
4: Entenc que sí.
0: Bé, però tot i així que sí, que se'ls ha de donar espai.
4: No, clar, i estan reivindicant el que qualsevol funcionari de l'Estat. Si fa més de X anys que no se't revisa el sou, que no se't revisen les tasques, que no se't revisa l'estat de com estàs, és normal que quan apreten més diguis, ei, hola, estic aquí. I és el que els està passant als de 03.
0: Exacte.
3: Total.
0: Després, tema Mossos.
4: Tema Mossos.
0: És que de sobte...
4: És un projecte.
0: Hi va haver un pla pilot dels Mossos d'Esquadra en alguns instituts. Uh-huh. I això representa que s'ha de prendre com una resposta a les queixes que hi havia hagut? O...
4: No, clar, és normal que amb tot aquest xou que està venint, no, en aquests mesos i tal, de tantes vagues i tal, s'entengui com una de les mesures que la Generalitat ha proposat per sustentar, no?, aquesta queixa o aquest, aquesta necessitat d'allò. Però és que no és així, és que simplement ha coincidit en l'espai-temps. És a dir, és una cosa com que feia temps que ho volíem fer i llavors sembla com que...
3: Que hagi clar, sigut com a resposta.
4: Com a resposta a això. Clar, és mentida. Clar, el que es parlava era de que en centres d'alta complexitat, on la tensió dins l'aula és extremadament alta i les, no, la seguretat de tant dels professionals com els infants que hi són s'havia de gestionar d'una manera diferent que com s'estava fent fins ara. Llavors, doncs, dintre de les propostes que es van fer i el tal, doncs va sortir aquest projecte que al final no deixa de ser que un mosso vingui a una aula, òbviament, no apareixia a una escola, però al final és un professional dins del, no, del cos dels Mossos d'Esquadra, dins del, és un professional dins de la resolució de conflictes, no, de la mediació, té un perfil social que no és, no ens hem d'imaginar que és un mosso que acaba de venir d'un desnonament i l'han fotut amb una patada dintre una escola, no? Estem parlant d'una persona preparada professionalment per aquesta tasca. El que passa és que ha vingut en un moment, en el pitjor moment.
0: Sí, però... I després d'això a sobre hi ha hagut aquest escàndol.
4: No s'entén, és que no s'entén.
3: Vull dir que jo firmaria molt més a que em posin dos profes a tots els instituts més.
4: Correcte.
3: Que jo entenc que hi ha centres d'alta complexitat que on falta és una seguretat o un... Pues, no sé quina persona falta, però entenc que falta. Es cobreix amb un mosso, deixa-m'ho dubtar.
4: És una de les pitjors idees que han tingut. Sí, sí, no,
3: i és
4: no
3: com, val, sumes tot el que ens estem queixant com si... i afegeixes això, és com... Vale, només faltava això per...
4: Per acabar-ho de rematar.
3: Que sé que seuen el dijous per xerrar.
4: Menys mal.
3: Només faltaria.
1: A veure, aviam d'aquest xerrar. I d'aquest és res.
3: Exacte. Però aviam què.
4: Bueno, útil serà, perquè al final serà, és un espai en el que, no, es trobaran.
3: Bueno, i per això la important és demà, jo crec, perquè és el fet de que vegi com... com els docents ens trobem...
4: Units,
3: exacte,
4: no?
3: Exacte, bàsicament. Que el guai és baixar a Barcelona, sisplau. Baixeu a Barcelona la concentració.
4: Tothom a Barcelona demà, sisplau.
1: Deures, que...
3: Bueno. No, doncs així no facis vaga.
1: Vaga per poder treballar.
4: Molt bé, Arnau.
1: Això em sembla cutríssim, però... Això ja són problemes meus.
0: Bé.
3: Mutegem. No! No, ho entenc perfectament perquè sí, estudiant.
4: Bueno, és important també dir que el sector del lleure educatiu està dins, està inclòs en aquesta vaga.
3: Menjadors també.
4: Menjadors escolars. Exacte. I tal, i bueno, que és important que això, que sobretot que les famílies entenguin i que intentin seguir la vaga de la millor manera, que és no portant els infants a l'escola. Gràcies.
1: No moriran per estar un dia a casa.
3: Que entenc que conciliació familiar és molt difícil.
4: Sí, sí, òbviament, i per això hi ha una...
3: Uns serveis mínims.
4: Uns serveis mínims.
3: Però acompanyem, també.
4: Acompanyem, exacte. Gràcies.
0: Perfecte.
4: Carpetasso.
0: Voleu fer carpetasso?
3: Podem fer carpetasso.
0: Sí,
3: eh? Jo crec que cada cop menys sap que estem a la ràdio.
1: No, però no...
0: És que l'Edu, l'Arnau...
4: Jo és que no l'entenc de so, i crec que el que acabo de fer és... No mola, no?
1: No. Gens.
0: L'Arnau entén això i pensa que no mola.
1: Correcte.
4: Puig-hi-pum.
0: Llavors, he tret la música perquè de sobte era un tema seriós.
4: Sí.
0: És que just era el moment del senyor A, tio.
1: No, jo t'anava a dir que baixés una miqueta. O sigui, estava molt al mínim, però baixava una miqueta més.
3: Doncs pues no podies, estava...

0: freestyle, eh? Ja ho sé, que n'hem estat parlant, però, home, sona molt bé. A sobre,
1: bona veu, tio.
0: Inclou Bismillà, que ja és com... Tens un moment per mostrar-te una mica que és d'això que va la cançó. I ja li estàs afegint aquestes capes de profunditat a rimes esdrúixoles des de començar les 24 barres. Li queda superbé.
2: Li queda molt bé,
0: sí. A més, és eivissenc, que em fa gràcia. Sí. I la A aquesta la va treure de que es diu Adrià amb accent a la obert. I mai li posaven. Llavors la volia reivindicar.
2: Mare.
3: Surt de Barcelona.
0: Surt de Barcelona, però demà s'ha d'anar a Barcelona.
2: Sí, però demà s'hi entra.
0: Bé. Doncs... No sé, us ha quedat algun tema per parlar?
2: Bueno, aquesta setmana, parlant de reivindicacions, aquesta setmana s'està duent a terme una reivindicació molt important a nivell de la cultura pop d'aquest país.
0: Sí. Ah, exacte.
4: Per Girls and Gays.
2: Per Girls and Gays and Everybody, please.
0: Tenia apuntat, Edu.
2: Correcte, correcte, correcte.
4: Aquestes... Ja, vale, perdó, eh?
2: Ah, no, no.
4: Ja hem decidit que farem un dia del parkour, no pateixis.
2: Sí, sí, estàs, Arnau, farem un dia del parkour. Sí. No pateixis.
0: Estan dient a l'altre Arnau.
2: Però ara sí, és el moment de l'any en el qual Girls and Gays...
0: Es parla discretament.
2: Com?
0: Es parla discretament perquè tampoc se li vol donar...
2: Exacte, exacte. És com, és la setmana més... una de les... Bueno, no. Bueno, a veure, no. No, no anava per aquí, Arnau. Em refereixo que és una de les setmanes més importants a nivell europeu de la cultura pop i, bueno, perquè se celebra el festival de...
0: I amb senyor de fons parlarem de...
4: Per això, perquè reivindiquem.
2: El festival de... Posa la cançó de Rosa, posa la cançó de Rosa, el Europe's Living a Celebration. Se celebra el festival d'Eurovisió. Què passa? Pues, parlant de les reivindicacions que estàvem parlant, doncs cal remarcar que aquest any s'està fent boicot al festival per al... Bueno, per la situació dels conflictes que a nivell europeu estan colpejant la, no, l'estabilitat política del país, ai, del país del continent. I bueno, al final s'ha acabat. Un moment de silenci, sisplau.
0: Pots seguir, Edu?
2: Doncs seguim, bueno, és que clar, molt heavy. És mas, és que aquest senyor d'aquí estava naixent, saps què et vull dir, quan aquesta cançó estava...
0: I jo què? I tu no, tu no estaves ni viu.
4: Mai. Sí, perquè canta...
2: Europe's living a celebration.
4: Todos juntos. No.
2: Vamos a cantar. I feia la volta i la Geno no la feia del revés, sinó que la feia una miqueta més tard.
1: Una cosa, sabeu que quan l'Edu ha dit Europe's living a celebration, m'ha vingut i jo, Juan, la cançó...
2: És que, clar, este senyor...
0: Ah, sí que... Però clar, però això és una referència, això.
2: Claro. Yeah. Bueno, senzillament és això, que aquesta setmana s'està fent boicot a nivell espanyol perquè Espanya ha decidit no anar al festival després de moltíssims anys d'assistència ininterrompuda i, doncs això, agraïm que totes les persones i seguidores del concurs no el vegin, gràcies, per donar suport a aquesta injustícia que s'està cometent a nivell europeu, tant amb l'estat palestí com amb la guerra d'Ucraïna i Rússia, i doncs això, que és un concurs a nivell estatal, no? No, de països europeus, i s'ha intentat des dels últims 10 anys, no? Des que aquests conflictes han sortit com més a la llum, s'ha intentat com separar de qualsevol ideologia política, però és que és inevitable, perquè les votacions han sortit ara fa uns dies una notícia sobre el responsable. És molt difícil, perquè si és un país que està defensant una cançó, és com molt difícil separar-ho de la política.
0: Però, i més en el moment en què és una metodologia de vots, saps? Vull dir,
2: clar,
0: hi ha mundials de molts esports on també es representen seleccions i nacions, però clar, és que literalment estàs votant els teus amics.
2: Exacte, exacte. Els amiguismes s'han intentat com gestionar des de fa anys amb temes de, no, de no poder votar des del propi país, de no poder votar més de tantes vegades, però ara fa uns parell o tres de dies ha sortit la notícia del màxim responsable del festival amb el sistema de vots i tal, que ha reconegut que en els últims 2-3 anys hi ha hagut irregularitats en el sistema de votacions. Cosa que...
4: Qué novedad.
2: Spoiler,
4: no?
2: Ja se sabia. Però bueno. Llavors està guai. Està guai perquè és un festival molt xulo a nivell de la cultura pop, està molt seguit i forma part molt...
4: Coneixes països així també.
2: A part d'això, i cultura.
4: Et fas les banderetes.
2: És que tot ve per tot ve d'aquí, tot ve d'aquí.
4: Exacte.
2: És que és cert, és cert. És molt útil.
1: Jo no me la sé.
4: Bueno, pues...
2: doncs mira el festival, Arnau.
0: FIFA?
4: No, aquest any no, aquest any
0: no. FIFA, no, FIFA. Només et queda una opció.
4: Veurem el de l'any passat, no.
2: Exacte, el que... O sigui, no, sobretot és molt important...
4: Veure l'any passat.
2: No sumar reproduccions al canal de YouTube, o sigui, ser com una miqueta més... filar més prim a l'hora de consumir el que tot vagi, o sigui, el que vagi relacionat amb el festival, per el simple fet d'això de donar com un cop d'efecte a tot el que és aquest tema. Es pot celebrar el festival
4: maneres.
2: D'altres maneres, com no, sopars amb amics,
0: sí.
2: Tapeta del país,
0: i tu
2: que
0: diries
2: vulguis.
0: Que aquest boicot serà efectiu? Vull dir, hi ha una pila de...
2: Bueno, s'està movent que s'està buscant des de dintre de l'organització del festival, s'està buscant que persones que estan vinculades al festival com per exemple artistes que han quedat fora de les seleccions altres anys, se'ls ha convidat com a participar de les festes eurovisives i tal, i aquests estan dient que no. Per tant, és guai perquè com que l'esglaó ja no va de ja no participo, sinó no participo, i a més els meus artistes o els artistes als que estàs buscant-me
4: també diuen,
2: venint a buscar, perdó, t'estan dient que no perquè estem tots d'acord, no? que no van bé les coses fins aquí, i bueno, estàs lluitant contra, no? És una mica la lluita de David contra Goliat, com moltes vegades s'ha dit amb altres edicions, però és important recordar que el guai és la celebració i no pas la
4: lluita o
2: la lluita, no? O sigui, és a dir, que no és un concurs com... Exacte, no és un concurs per crear conflicte, sinó per resoldre, no? I compartir, i això, crear ponts i vincles entre els països europeus. I ja està, i fins aquí. Alguna pregunta? Perquè m'estic mirant tots com una
0: sí,
2: cara, com
0: jo
2: no sé volia, què estan dient.
0: T'ho he preguntat per aquí, perquè clar, jo com a futbolero, el meu referent és el futbol, i a l'últim Mundial es feia a Qatar, i va haver molt de... hauríem de boicotejar el Mundial de Qatar, i sí, es va dir molt, però no, després tot qui va veure el Mundial, i tampoc va ser cap drama, vull dir... Clar, dius, pues quina merda que es faci Qatar. Sí, és veritat. Estem blanquejant un règim autoritari que, a més, pues, fatal a nivell ètic, però tampoc, vull dir, el boicot no va fent gaire soroll. Aquest pinta que una mica més, perquè al final...
2: S'estan caient països molt
0: això no
2: molt d'esto.
0: Va caure a Itàlia, però per desmèrits futbolístics com aquest any.
4: També et dic que és més fàcil perquè no retransmitirà, diria.
2: Tinc entès que no.
4: Per tant,
2: tinc entès que no. O sigui, cal no participar, vol dir que no el retransmeteixes.
4: Si al final te'l vols veure, t'hauràs de buscar la vida per veure'l.
0: Sí,
4: I que jo
0: un
4: crec que això,
0: de la vida,
4: que això fa més mandra i tant per tant, doncs, aquest any
2: no el veig.
4: Saps? I dins de... No és... Crec que un futbol... Vale, doncs sí, boicot, però si al final el retransmeten
0: a tots els bars,
4: a tots els bars, sí. Doncs penses, vale, perfecte. Però si hi ha Espanya... I una no retransmissió.
0: S'ha de dir que Espanya amb aquest tipus de coses està quedant molt bé a nivell europeu.
2: Què vols dir?
0: En la imatge que es desprèn d'Espanya envers aquest tipus de conflictes, el Pedro Sánchez, la veritat,
2: s'ha mullat.
0: Li està quedant la cara super de, saps?
2: Retratado.
0: Sí.
4: No, arrel d'altres països.
2: Sí.
0: Però, i a més que hi ha tant faixa per Europa que Pedro Sánchez sembla aquí que sigui David Fernández, saps? La setmana que ve es traurà l'Espardenya. Bé.
2: M'encantaria de cop de volta.
4: T'imagines? És el que podem...
1: De 6 segons.
4: No, convidem-lo.
0: No. Poca broma, Fa no massa, Pedro Sánchez va recomanar Minibús Intergalàctic.
4: Com? Dèvits, estarem d'aquí poc.
0: És un grup de música.
4: L'hora gozarà.
2: Perdó.
0: Grup de música super nínxol que jo només li havia sentit a parlar a la gent de Núvol.
2: I... Gran revista.
0: Sí.
4: Home, és que Pedro Sánchez recomana cada setmana una cançó, un llibre...
0: Sí.
2: Ah, sí, és veritat, ho fa per TikTok,
4: pues mira,
2: oi?
4: Exacte, bueno, jo entenc que per tot...
0: Mentrestant, Arnau Càtreda ens estava fent aquesta recomanació de música fa un moment. Ui, no, no és aquest.
5: Ja sé, i no m'escribes? Ah, no. Ay, que ver, te la perdono, eh? Oye, una pregunta.
0: Home, estava citant aquesta cançó, no? Sí. Europe's Living a Celebration.
2: Bàsicament. In the Night.
1: Has acabat de posar el cardamom.
6: Tu hacía pretendienta, ¿no?
7: ¿Tú qué pasa? ¿Que te has olvidado de mí?
0: Arnau, vols presentar el tema?
1: No, ja es presenta això, el mira.
7: Digo, se puede hablar de todo, eso me encanta.
8: You're living a celebration. You're living a celebration.
4: Que sàpiga aquesta i no la de pagar.
8: A llevarte a Cancún. Le vendió la PlayStation. You're living a celebration.
1: Nou disc treuen los dioses aquest mes. A final
4: molt bé.
0: Sí.
1: Tenen més repercussions que totes les...
4: No, he de dir que jo fan mal estar.
0: Creieu que és la primera vegada que surt a Radio Calde Los Dioses?
4: Segurament. Però l'estimem a Illo Juan.
2: L'estimem, l'estimem.
1: I tot al voltant d'Illo Juan.
4: Tampoc ens passem.
2: Ah, escolta'm, què vol dir tot al voltant?
4: La Lola Índigo. No.
1: Per exemple. No, però l'Spock, Spock Esponja, que és aquest, el company...
4: De el que va amb barret sempre i ulleres de sol.
1: L'estimo moltíssim, tio. No pot ser, o sigui... Però l'estimo molt perquè o sigui, el que més em fa gràcia d'ell és la velocitat mental de fer comparacions, la velocitat mental en...
2: És un tio ràpid.
1: Sí, ràpidament, però perquè sempre... O sigui, ràpidament, no com jo. Però perquè sempre ha sigut... O sigui, ve del rap i tot això, i normalment, doncs, freestyle i, pues, si has de ser ràpidament, i ho entrenes. I em fa molta gràcia, sobretot això. Hola.
2: Tot és entrenar, eh?
1: Òbviament.
2: Tot és entrenar.
0: No, el tema del freestyle, ja veus.
1: Sí.
2: Flipes, tu flipes.
0: Mola, eh?
1: Sí, ja veus. Jo vaig començar... O sigui, vaig començar perquè volia també. Mm. L'inici era horrible. Ara ja, com a mínim, puc fer alguna cosa. Però tampoc faig res que sigui de l'altre món.
0: Tu millor fes la base, no?
1: Sí.
0: Aquest és el senyor Arnau, per si algú s'està confonent.
1: Aquest que sona tan...
2: Ara ets a fer un
4: mic drop.
0: Bueno, com a mínim no ha fet un mic drop de la
2: voz. Us imagineu que la gata comentar...
0: No sé, amb l'historial que porta l'Edu, saps?
1: I un altre cop, com a sonorista d'Arnau, que no està, a veure bé.
0: Bé, conclusió del programa. Li hem de fer boicot a...
2: Eurovisió. Quedeu amb els col·legues i feu tapetes europees. Exacte.
0: Croquetes de països?
4: No, tapes.
2: Tapes, què he dit? He dit croquetes de països?
0: Croqueta, no. No ho he sigut jo. Tapes de països?
2: Has dit croqueta o cocreta?
0: Cocreta.
4: Crec que ha dit
2: tapeta. Tapeta.
0: I...
4: Per tant, quedarem, no?
2: Sí.
4: Farem tapeta.
2: Algo farem.
0: Perfecte. Doncs poca cosa més a dir.
1: Podríem posar una cançó de Guillem Cardona o no?
0: Sí, home, sí. Vaig a buscar. Bueno, però
1: però
0: t'obligo a parlar mentre la busco.
1: D'acord. Però comento qui és Guillem Cardona.
4: Ja sabem qui és Guillem Cardona.
1: Qui és Guillem Cardona?
4: Un senyor que és músic.
2: Un senyor que és músic.
4: Sí o no?
1: I quin instrument toca? Com diguis el puto instrument, faig un bafle per aquí.
4: Digues la foto. No, però li pots preguntar.
0: No, el digeridú.
1: No sortia cap.
2: Toca la... Ajudeu-me, és que jo no sé qui és. A veure, pot ser que sigui un guitarrista?
4: No, no perquè si t'ho preguntés...
2: Ah, vale, que no ho saben ells tampoc.
0: Rumba a la plaça.
1: Ah, no.
2: Rumba!
0: És aquesta persona?
1: No sé, has...
4: No toca la trompeta?
1: Sí, l'has vist el rebol català.
2: Ai, toca la trompeta. La trompeta, com peta.
9: 28 anys de patir, mira el pobre
1: Segal. No. Pardals. Digues? Aquestes pardals de Guillem Cardona?
0: Això és Rumba a la plaça.
1: Doncs no.
4: I per què no? Has dit una cançó, la busca.
1: Ei, pardals.
4: No,
1: sí, has dit, pardals.
4: Posa una cançó de Guillem Cardona.
1: No, ei, pardals.
0: Sí.
1: La pardals no sona superguai. Perquè és amb la, no sé, amb la beatbox, amb la looper, i...
2: O sigui, fa loopers amb la trompeta.
1: No. Ell és trompetista professional.
4: És l'únic. Un dels millors del món. No me se m'ha pagat.
2: Beatboxers. Sí. Beatboxers.
1: Però de loopstation.
4: És de Berga.
2: És de Berga?
4: Sí.
2: La Virga!
1: Jo no sabia que era Berga.
4: És que
2: no.
4: Digues Guillem Cardona i no busques informació.
2: No pot ser.
4: Jo, en 30 segons... No, però la foto que m'has ensenyat, el titular és de Berga a un dels 10 millors del món.
2: Molt bé, els bergadins.
0: Vale, va, tornem a intentar.
1: Va ser una... O sigui... Per exemple, amb aquesta no, però amb l'anterior, aquesta cançó...
0: Aquesta és la que has demanat, ja.
1: Sí.
4: I si ara diu l'anterior i...
1: No, amb l'anterior d'aquesta cançó va quedar primer del món... O sigui, en entrar la competició de Loopstation de beatbox del món.
4: Ipa.
1: Llavors...
0: Que tu això del loop també saps fer, eh?
1: Sí, no tan bé, òbviament, com aquests, però sí, i m'agrada molt. I després de la competició, perquè, òbviament, ets una classificatòria i tal, doncs la competició va quedar un dia.
2: Ai, pobra, què li va passar?
1: No.
2: Es va deixar la trompeta a casa?
1: No, vull dir, és que realment el nivell que hi ha en el món de Loopstation és superalt i crec que com a innovació fa coses espectaculars, però té una cançó, bueno, ara mateix dos, que són super innovadores i super al·lucinants, però quan tens un públic davant que necessita potser més energia o tot això, doncs les dues cançons que ha creat són més unes masterpiece com per escoltar-te tu a te casa que per animar un públic a anar al 100%.
2: Ostres.
1: I bàsicament va perdre perquè sí que per tu entrar a la competició tens els jutges igual, però
0: no hi va haver ruïdo.
1: Clar, és que...
2: No va haver. Tens cinc... De sobte els grills. Corregui, sí, corregui.
1: Tens cinc jutges i els jutges que et viuen jutjat.
2: Menja amb fetge, tu em menja. No puguis.
0: Canta català, eh?
1: Sí. Això és el que més m'agrada. Vull dir, hi ha molts que el que fan, o la majoria el que fan és cançons en anglès perquè sigui internacional.
4: Totalment, per tenir més...
2: Està agradant, eh? Jo no l'havia escoltat i m'agrada.
1: Sí, és veritat que molts artistes que no són anglesos han tret cançons amb el seu idioma i mola molt més perquè a l'hora de parlar té molta... o sigui, flueixen molt més, òbviament, perquè és la seva llengua natal.
2: Clar.
1: Llavors, sonorament, per molt que no sabia què estan dient, uau, sona molt millor.
4: Però està...
1: Perquè hi ha gent que té un anglès horrible.
4: Sí. Has de comportar amb el que penses. Jo això ho tinc molt clar. Sí. Perquè és molt més orgànic, és molt més... de tu a sí. No canviar d'idioma, que és com inyui.
1: Ja. No, i totalment.
0: I això lliga-ho amb Eurovisió. Que...
2: Sí, Eurovisió.
0: Que sap greu que a vegades hi ha una pila de països que te'ls foten a cantar en anglès i dius, tio, amb l'ho bé que ha de sonar l'eslové, saps?
2: Sí, però n'hi ha... O sigui, sempre treuen alguna de les estrofes...
1: Això és una cosa que no sé si avui en dia, però la gent no sap com ho ha fet. Sí, perquè això és en directe, tot el que s'escolta aquí és en directe, i es fa amb una màquina. Llavors, en el vídeo, clic en el botó, i tot canvia. I és com, què?
2: Com ho ha fet, no?
1: Correcte, perquè hi ha moltes coses, i la gent que comença a investigar i no sap com ho treu.
4: Bueno, doncs el portarem aquí perquè ens ho expliquin.
2: Sí, vinga.
0: D'acord, nosaltres avui hem après a fer una cosa amb l'Edu abans de començar el programa. A veure si em surt, eh?
2: Ai, a veure.
4: Jo també estava al final,
2: A veure.
4: Aviam.
0: Espera't. Ara mateix l'Edu crec que no pot parlar. A veure, Edu, parla.
1: No pot parlar, vol parlar. No.
4: Ara.
1: No.
0: Clar, jo diria que li hem de treure el micròfon a l'Edu perquè funcioni, crec.
2: Ah, sí?
0: No, ja, és veritat.
4: Moltes gràcies, Alexis, per deixar el meu micro.
0: L'Alexis és un dels tècnics de so.
2: Alexis, tècnic de so, necessito que li expliquis a l'Arnau. És que em vull escoltar i no puc. És l'idiotitzador, no? Hòstia, això podria enfrontar.
4: Que vagi bé.
0: Explica, o sigui, digue'm.
4: Però què hem de dir? Adéu.
0: Alexis, em milloro del micro.
4: No. Adéu, que vagi bé.
0: A veure, Edu, torna a parlar.
2: Hola. Ei, ara m'escolto, però no tinc eco.
0: Perfecte.
1: Ja.
2: Oh. Hem de fer un idiotitzador. Apunta-ho. Hem de fer un idiotitzador.
4: Bueno, una cosa. No, cal... no estem aquí jugant.
2: Una mica.
4: Adéu.
0: Com que no estem aquí jugant?
2: Una mica, és el moment, em van deixar, és l'hora del pati.
1: Fins aquí l'hora ho serà.
2: Vinga, tothom, tothom cap a classe.
0: Tothom a classe.
4: Adéu, hasta la pròxima.
2: Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Besillillos.
0: Arnau, t'hem mutejat el micròfon.
2: Adéu.
0: T'he vist venir.
2: Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
0: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
2: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla?
4: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
2: No hi ha un punt de cola?
5: Aquí.
2: Oi?
5: Però aquest...
4: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
6: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
3: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
7: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conxi Sánchez.
8: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
9: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
10: Quasi no totes les fotos sorties igual.
9: Però estava concentrat. La plec de Ravall és una altra cosa,
10: Sí, però la festa major, el casino. Major de Caldes, els teus records és el casino.
9: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arqué
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Hi ha persones que a poc, any rere any, acaben deixant empremta. Persones que no necessiten grans discursos ni grans aparadors, perquè la seva manera de fer és la que parla per ells. I també hi ha espais que amb els anys es converteixen en part de la vida d'un poble. Llocs on la gent entra amb un problema, surt amb una solució i, el més important, surt amb tranquil·litat. A Caldes de Montbui, durant molts anys, hi ha hagut una petita botiga així. Una botiga potser amb olor de sacs de pinso, de terra o de fusta. Petita als inicis, humil. D'aquelles de tota la vida. Un lloc on s'hi entraven tres persones ja semblava ple. Però hi havia una cosa que mai faltava, el temps. El temps per escoltar, per explicar i, sobretot, per ajudar. On durant anys la gent no només hi ha anat a comprar, hi ha anat a preguntar, a aprendre. I de ben segur que és aquí on neixen els projectes que realment perduren. Perquè el més curiós de tot és que aquella petita botiga on no hi havia aroma de cafè sinó de pinso, molt arrelada a la terra, els ramaders, els pagesos i els que tenien mascotes, amb els anys, no només ha crescut, ha evolucionat, s'ha adaptat al món i no ha perdut la seva ànima ni la seva essència. Avui, Agricaldes ja no és només una botiga com tal, és gairebé un ecosistema, un projecte que connecta la terra, el producte i les persones. Des d'Agricaldes, ajudant a cultivar, des de l'agrobotiga de Caldes, aproximant el producte local i de proximitat a la gent, i des del racó de l'agri, transformant tot això en experiència trobada i comunitat. Com si després de molts anys s'hagués acabat tancant un cercle. I darrere de tot això, sabeu què? Hi ha una persona que ha sabut unir experiència, proximitat i evolució, sense perdre mai la seva empremta. Una d'aquelles persones que quan parlen, la gent l'escolta, aprèn i es tranquil·litza. Perquè darrere hi ha una persona que ha sabut fer una cosa poc habitual, convertir la seva experiència i saviesa en ajuda i confiança. Perquè de vegades no es necessiten grans discursos, només trobar gent amb ganes de compartir, d'explicar i d'ajudar. I quan això passa, de forma autèntica, es sent, la gent ho nota i la gent, sabeu què, hi torna. Avui ens endinsarem en la història d'una trajectòria construïda des de la terra, la constància i la proximitat, on s'ha transformat una botiga petita de poble en gairebé, com hem dit, una comunitat. Avui, com us haureu imaginat, està amb nosaltres l'Albert Trobalón. Benvingut, Albert, com estàs?
3: Hola, bona tarda, superbé, molt bé.
1: Sí? Sí. Hem equivocat amb alguna cosa, potser?
3: No, en absolut, m'ha agradat molt, de fet, això de l'aroma de pinso.
1: Sí? Sí. És veritat o no?
3: Ha sigut molt simpàtic i és totalment cert.
1: Sí? Home, és
3: sí,
1: veritat.
3: És tota raó, sí.
1: Ai, escolta, i si et situes en aquella primera botiga del 1982 tan petita, què és el primer sí. que et ve al cap, Albert?
3: Aquesta la va muntar el meu pare l'any 82. Sí? Era molt petitona, ubicada al carrer Oms, i estava dedicada principalment a la venda de fitosanitaris i fertilitzants.
1: Sí?
3: I poca cosa més.
1: Molt bé.
3: De fet, hi ha una anècdota molt xula, que el primer aliment per gossos, el sac de pinsos, que no m'agrada aquesta paraula, sac de pinso.
1: Ai,
3: primer,
1: canviarem.
3: Aliment per gossos, li va presentar a meu pare una marca comercial, i el meu pare va dir, què va, qui vols que compri pinso si els gossos únicament s'alimenten a base de sobres. I al final, després de la insistència d'aquest comercial, li va dir, mira, Joan, meu pare,
1: Joan.
3: Li va deixar en dipòsit un sac.
1: Un sac.
3: Que us dic la marca, que amb aquella, no sé ni si existeix, la Dog Show de Purina.
1: Ah, val.
3: Li va deixar i li va dir, ja veuràs com sí, que al final es vendrà. Doncs mira, tenia tota la raó.
1: Sí?
3: No només es vendrà aquell sac, sinó...
1: Un munt, no? Va ser l'origen, no? D'alguna
3: sí.
1: manera.
3: Posteriorment, hòstia. moltes més tones.
1: I d'allà va ser quan... O sigui, tu què entres a la botiga? Perquè d'alguna manera ajudaves el teu pare o perquè et tirava aquella direcció?
3: No, jo vaig estudiar, de fet, molta gent potser no ho sap, electrònica.
1: Oh, mira!
3: Sí, jo sóc electrònic i industrial.
1: Què dius ara?
3: Sí, sí, sí. Sí. I vaig entrar a la botiga, precisament, per ajudar el meu pare a confeccionar un sistema informàtic, perquè en aquella època que també començava a vendre productes al major i necessitava un sistema, un programa de facturació. I els meus estudis anaven relacionats també amb la informàtica. També he sigut jo molt apassionat de la informàtica, autodidacta, a més a més.
1: Sí, ho comentaves també del tema de les webs i tot això, no? De xarxes, no? Sí, també parlem de xarxes avui.
3: També. I en aquella època jo tenia, era molt jove, 14 anys, vaig aprendre programació, base de dades, i li vaig fer un software. I, esclar, doncs, l'estar darrere el mostrador, doncs, dins de la botiga, mica en mica em vaig anar introduint, però jo ni molt menys em pensava
1: no
3: que
1: acabaria
3: agafant les rendes del seu negoci.
1: Perquè després, clar, passes a Gricaldes, no? Com va això, aquesta etapa?
3: Sí, va ser...
1: Evolutiva, o què?
3: Sempre ha sigut a Gricaldes.
1: Sí, però vull dir més gran, la botiga més gran, no? D'alguna manera...
3: Del carrer...
1: La Xalabarder.
3: El carrer Oms, aquesta potser apenes ningú la recordarà, vam passar... El meu pare va comprar una casa al carrer Abelixa Labarder, on hi havia sota el garatge, i allà va muntar el primer Gricaldes. Hi ha imatges, en el meu Instagram.
1: Ah, val, sí, ja ho miraré.
3: Que, sí, si t'hi fixes, surt la imatge de la casa antiga, la casa vella, que aquí a Caldes es coneixia com la casa del Paraigüe.
1: Ostres!
3: Sí.
1: Molt bé.
3: D'una senyora que es deia Maria Cerdà.
1: Sí?
3: Li va comprar la casa i allà en el garatge va continuar l'Agricaldes, després del carrer Oms. I aquella casa era molt gran i al cap del temps va anar evolucionant fins que un bon dia meu pare va decidir d'edificar aquella casa, amb que avui en dia és l'Agricaldes. I ara, de fet, el local és molt gran, va des del carrer Montserrat fins a la Font Solà.
1: Sí, i tant, és molt gran.
3: És un espai que ocupa ara uns 400 metres quadrats.
1: Imagina't. Molt bé, carai. Bueno, ja parlarem després de l'evolució de l'ecosistema que dèiem abans, no? Però vull dir, si ens centrem en aquesta primera etapa, no? Clar, tu vas a parar, tu dius que comences amb el tema aquest electrònic, etcètera, del software i tal, no? Però, clar, d'alguna manera després t'hi quedes, no? Vull dir que era per l'estima dels animals, de la jardineria, els cultius, no sé.
3: Perquè vaig veure que hi havia opció de negoci, vaig començar a fer una base de dades de clients, vaig fer moltes promocions, i tot recordo que varen dissenyar una targeta amb un microxip per fer unes promocions on els clients ingressaven un descompte dins d'aquest xip, anaven acumulant una sèrie...
1: Innovadors, no?
3: Una sèrie de diners. En aquella època, mira, t'asseguro que la vaig fer abans que la targeta Morell del Caprabo.
1: Què dius, ara?
3: Sí, i tant. I tant, i tant.
1: Molt bé. Escolta, i tu te'n recordes del primer client que va entrar? Te'n recordes?
3: Ostres, no.
1: No?
3: No recordaria pas. Jo al principi no estava al mostrador.
1: Ah, val.
3: Estava més aviat al despatx, doncs ocupant-me de la gestió comercial, de facturació, albarans...
1: Molt bé. Escolta, i en aquell temps la gent que creus que buscava majoritàriament? Suposo que al principi no era pinso, era...
3: No,
1: què buscava
3: pinso
1: en aquells moments?
3: Eren solucions per sanitat vegetal, el que són problemes, malalties i plagues dels vegetals. Tant hortícoles com ornamentals, arbres, jardineria, etc.
1: I també venien a buscar ajuda? Ja començava el teu pare?
3: Sí.
1: Era d'aquell... O sigui, això ja et ve de família?
3: Sí.
1: Perquè jo... Ja parlarem de xarxes, però vull dir, a tu t'agrada molt explicar i aprendre, que
3: pare...
1: la gent aprengui, no?
3: Ell
1: ja
3: va
1: el teu pare, això?
3: Ell va aparèixer aquí a Caldes perquè va venir a estudiar a la Torre Marimon.
1: Ah.
3: Va estudiar el que se'n deia abans capatàs agrícola.
1: Val.
3: Aquí a la Torre Marimon.
1: Molt bé.
3: I treballava també per empreses comercialitzadores de fitosanitaris, tipus de Celamerc, Sandoz, La Shell...
1: Carai, Déu-n'hi-do.
3: Sí. I ell es dedicava a fer visites als pagesos, diagnosticava les malalties, perquè ho havia estudiat,
1: carai,
3: malalties i plagues, i els hi recomanava una sèrie de tractaments, evidentment, a canvi de la venda dels productes,
1: no?
3: Això mateix.
1: Carai, Déu-n'hi-do. I d'aquí, doncs, bueno, i amb ell ja li agradava, era un tema també que, o sigui, tot el que és...
3: A banda, que el que li agradava és el que va estudiar.
1: D'explicar, no?, també.
3: Sí, i al cap dels anys va adquirir una experiència...
1: Immensa, no?
3: Immensa,
1: clar,
3: brutal.
1: Clar. Escolta, hi ha frases que molta gent transmet quan parla de vosaltres. Diu, quan tens un problema saps on anar. O entres, o a vegades diuen, entres amb un problema i ells ja ho han viscut o saben com resoldre-ho. Sí. Quan escoltes això, Albert, què sents?
3: Home, a mi sento una, una gran alegria, una emoció, perquè de fet és cert, i tot això és fruit d'un aprenentatge a base dels anys d'experiència.
1: I tant.
3: D'anar observant, d'anar escoltant i d'anar aprenent dins del terreny. Uh-huh. Moltíssims clients em porten les seves mostres de les fulles. Jo he pres el costat del meu pare, també.
1: Vaja, molt bé.
3: Sí, més que estudiar, l'aprenentatge ha sigut pràctic, a nivell pràctic.
1: Clar, del teu pare.
3: Sí, carai. Sobretot del meu pare i també d'alguns comerciants que em venien a visitar. I llavors, com que m'agrada molt l'aprenentatge de forma autodidàctica, doncs buscar, estudiar, en llibres, sobretot en molts llibres.
1: I què és el que podries dir que t'agrada més? El tema de, jo què sé, estudiar el tema d'evitar les plagues, del tema dels animals, el tema jardineria... Perquè hi ha molts sectors, vull dir, no? Allò és immens.
3: Jo sempre he sigut molt, molt inquieta amb el tema de l'aprenentatge de moltíssimes coses. Uh-huh. A nivell de tecnologia, a nivell de fitopatologia, a nivell de nutrició animal, sobretot. Uh-huh. He estudiat acuariologia, tractament d'aigües, de piscines... Moltes coses.
1: I què és el que podries dir que ets especialista o que t'agrada més?
3: Home, ara mateix en fitopatologia vegetal.
1: Mira, que interessant. Sí. I és la més complicada, suposo, no?
3: No és complicat. Podríem dir que és complexa perquè hi ha moltíssimes malalties, moltíssimes plagues, moltes s'assemblen entre elles, moltíssimes, i l'experiència és el punt clau. Uh-huh. No s'ensenya, això no s'ensenya a l'escola.
1: Clar. I a més, suposo que cada any n'hi deuen haver-hi més, no? Diferents o no?
3: Sí, malauradament...
1: Com els virus, no? O què?
3: Exactament, com que ara... Sí, com que ara no hi ha fronteres i venen productes de...
1: Sobretot, d'Argentina.
3: Sobretot de l'Àsia. En tema de plagues han vingut moltíssimes noves.
1: Les avespes, no?, per exemple.
3: L'avespa
1: asiàtica, no?
3: Seria, el morrut de la Palmera seria un altre, ara ve també el morrut de la Morera.
1: Ostres!
3: Sí, que és un escarabat que sembla una avespa que inocula la seva larva dins de la Morera.
1: Les palmeres. Ai, vale.
3: La Morera.
1: Perdó, m'he equivocat. Sí.
3: L'aruga del boix, també, que s'ha carregat la meitat dels boixos de mitja Catalunya.
1: Carai. Sí. Albert, que interessant. Escolta, i què t'agrada més? Jo crec que ja ho sé, però què t'agrada més? Ensenyar i educar o ser comercial?
3: Ensenyar i educar.
1: Ja m'ho imaginava, no sé per què.
3: No es tracta només de vendre per vendre.
1: Però, clar, evidentment s'ha de sobreviure, no? I s'ha de vendre producte, el que tu deies, no? El teu pare, no?
3: Evidentment, però jo moltíssimes vegades he fet un diagnòstic i m'he adonat que el client disposa d'aquest producte, que és la seva, i li ofereixo, fes-me una imatge o porta-me'l i t'explicaré quins és els que has d'usar.
1: Ostres, clar. No. I tant. Escolta, Albert, tu tens una forma d'explicar les coses, t'ho dic per la xarxa, no? I alguna vegada nosaltres, que també havíem vingut a la botiga, me'n recordo, pel tema nutricionisme, també per un pastor alemany que teníem, doncs tu tens una manera d'explicar les coses molt pràctica, molt tranquil·la, molt clara i molt planera. I a més crec que t'encanta explicar, que la gent aprengui. Sí. Només fa falta mirar i buscar un xic a les xarxes, com deia, l'Instagram, el TikTok, i anar a la botiga per veure-ho. I això... Saps què, Albert? És d'agrair i de valorar. Perquè és molt difícil de trobar, saps? Perquè la gent, saps què passa? Que les botigues el que fa és intentar vendre, majoritàriament, malauradament. I comunicar bé tampoc és fàcil. Estàs d'acord o no? Tu ho has après, això? O
3: totalment
1: no?
3: D'acord. No
1: com,
3: ho sé.
1: Com ho has fet, això?
3: La veritat és que no en tinc ni idea. No sé com ho faig, però sé que és cert. Moltíssima gent m'ho ha dit, perquè jo intento que la gent entengui i comprengui el per què estic recomanant aquest producte en comptes d'un altre, segons el meu punt de vista. A vegades, fins i tot, soc una miqueta canyero, eh?
1: Que no m'has entès.
3: No, això tampoc. Intento...
1: Se te'n va, no?
3: Amb el màxim de respecte. Però quan ve molta gent que em diu, escolta, és que m'has recomanat una marca en concret. Dic, a veure, sí, per què? T'has llegit els ingredients? Mira, que jo t'ensenyo. I t'explico exactament quines són les necessitats nutricionals de la teva mascota, atenent la seva condició biològica. D'acord? Tu no pots alimentar un tigre a base de verdures, perquè la seva condició biològica és un animal estrictament carnívor. Per tant, no pots donar-li cereals, no pots donar-li verdures, i tot això jo li explico, li giro el sac per darrere i dic, mira, veus, els ingredients, t'has de fixar en aquest tipus d'ingredients. I llavors sabràs si aquest aliment li és...
1: Sí, doncs, no, molt interessant. Escolta, què t'anava a dir? I tu... Tu t'havies plantejat mai, potser, al començament, ser mestre o educador? T'havies plantejat algun cop o no?
3: Mestre o educador?
1: Sí, no. Per la manera de com t'expresses, de com vols, de que vols intentar explicar, que la gent aprengui, saps?
3: Al contrari, però encara estic aprenent.
1: No, home, no, però, saps? Vull dir, d'alguna manera, educador, no? No t'havies plantejat?
3: O, en certa forma, ja ho estic fent.
1: Ho estàs fent, clar, sí. Però vull dir, no era algo que tinguessis al cap. No, t'ha vingut.
3: En companys meus sí, que m'hi he trobat.
1: Oh, mira.
3: Això sí, o comercials, que em demanen que els hi expliqui les meves experiències i el que he anat aprenent. Insisteixo, he anat aprenent sobre la marxa. Sempre he sigut autodidacta, sempre.
1: Escolta, i tu has fet, incís, una cosa que és molt important, no? Que has dit, a mi m'agrada doncs, que la gent ho entengui i sàpiga el per què, no?
3: Sí.
1: Et puc preguntar el per què?
3: Perquè penso que és molt important, perquè si tu vens a la botiga...
1: Jo estic d'acord amb tu, però vull dir que és interessant que expliquis,
3: sí,
1: no?
3: Sí, tu em vens amb un problema i jo et dic, posa-li això i això, i no t'explico el per què, al final...
1: Sembla que sigui comercial, potser, no?
3: 100% comercial.
1: I per tant has de confiar en aquella persona i a més has d'estar d'alguna manera d'acord amb tot aquell procediment i ser conscient de tot el que passa, no? D'alguna manera, no? Escolta, i clar, que hi ha una cosa molt important, no? Que és el voler escoltar i empatitzar amb la gent per trobar solucions, no? Perquè d'alguna manera t'ho imagines, no? És que tinc, jo que sé, que se m'estan morint les plantes, que no sé què, no sé quantos, se m'estic estirant dels pèls, no? Què puc fer, què no puc fer? Para, tranquil, estirant dels pèls.

Doncs per qui s'hagi connectat una miqueta més tard, hem escoltat la quarta sinfonia de Johannes Brahms, una de les més boniques, plena de romanticisme. Hem explicat que estava inspirada en Clara Schumann, que va ser el seu amor platònic. Expliquem una mica, perquè aquí hi ha una miqueta. Brahms estava enamorat de Clara Schumann, però què passa? Que Clara Schumann era la dona de Robert Schumann, el seu mentor i millor amic, o un dels millors amics. I llavors aquí n'hi havia lleialtat i bueno, doncs això, una estima entremig. Aquí, per això va quedar. Bueno, hi ha altres versions, eh? A mi m'agrada aquesta que deixa que, bueno, va quedar tot en un amor platònic. Desitjant molt que us hagi agradat tant com a mi aquesta quarta sinfonia, us encomano a d'aquí a 7 dies que torneu a estar al nostre costat aquí a Radio Caldes al 107.8, o a Alexa o mitjançant la nostra aplicació. Que la Montse Beni us dona el bon diumenge, el bon dia, feliç últim dia de setmana, feliç setmana i ens tornem a retrobar d'aquí a ben poc. I no oblideu el meu consell, i és el de no deixeu de ser feliços. Fins aviat!

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt.
0: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
2: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
0: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
2: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i els comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves.
3: perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
0: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
2: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
2: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
2: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
7: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
8: La majoria són per problemes entre veïns, i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
7: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
0: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
9: Bon dia. Doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat
10: la cursa i tant les graveries com la zona Palús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari des de primera hora del matí. Això avui s'ha plegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el servei que té de trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
11: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
12: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
11: La tensió alta és cosa de gent gran.
12: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
11: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
12: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
11: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
12: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
11: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
12: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
11: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
12: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
0: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
13: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
14: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre atenció a no haver fet esport ni haver prendre cafè, són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
13: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
0: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
15: crec que els ornitòlegs, més que espècies...
16: Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
15: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador, aquestes aus venen atretes pel menjar.
16: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
15: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
16: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
15: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
16: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: diversos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
2: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
3: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
1: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
1: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la nit dels museus.
2: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe, és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
5: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé, realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, si la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, a tota la història, realment ens arriba al cor.
4: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
1: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
2: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
6: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que ha celebrat la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
7: Bueno, és una nit molt especial, que és la Nit dels Museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
6: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió, amb horari unificat.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañé.
8: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
9: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
8: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.

0: Estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que ha empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
1: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
2: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
1: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
2: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ifan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vilassana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
2: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
1: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
2: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
1: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Naveguem per les ones d'altres

0: Jones. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de ràdio. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. De casa pobra sempre
4: m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
6: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
8: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
6: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
6: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
8: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
6: I en successos, la divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
8: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
6: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola. Què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, tant Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
6: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
8: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15.
6: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
8: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
9: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
11: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
9: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
12: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
9: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
6: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
8: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
6: Parlem ja de successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
8: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta de secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
6: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
8: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
6: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
8: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població abrenca. Un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
6: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
13: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes hores de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
6: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
8: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
14: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
15: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
14: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
15: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
16: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, s'acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es opta per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
15: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
16: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
15: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
6: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
8: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
6: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals cada cop més sofisticades.
8: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa 4 recomanacions per evitar caure en els paranys.
17: posar difícil l'accés de les claus.
18: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
17: Evita gestions sensibles per internet.
18: Com pot ser que ara, circumstàncies tan crítiques, com és gestionar els nostres estalvis, ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
17: Navegar per llocs segurs.
18: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida, perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya, perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
17: No donar res per cert sense verificar-ho.
18: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial, hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: assajos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les fires de maig.
2: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
3: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap pel futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
1: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels Castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergències se'ls ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivem un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maignon, on s'ha anomenat Casteller d'Honor el mag Enric Magú. Els Castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen entre un ple d'activitats.
1: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
2: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
5: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serradó, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
6: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans. És allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I per tant és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
5: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
1: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
2: Serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
7: El director del festival, Ricky Andersons, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
7: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
1: I encara un altre apunt musical, la banda Obès es va tornar a casa per començar una nova etapa.
2: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastolé, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del 9FM, Núria Parera.
9: La sala La Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
1: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
2: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
1: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada. Ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón, no han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
1: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara, la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir... Una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.

0: Benvinguts, benvingudes, benvingudis a l'estanteria de Jordi, un altre diumenge a les 3 de la tarda. Avui sentirem un parell de missatges de dos amigues, la Sara i la Mireia, que ens proposen sentir uns temes amb una diferència de més de 30 anys. El tema de la Sara és de l'any 79 i el de Mireia és de l'any 2013. Els escoltarem i també explorarem quin era el pa que es donava en aquests anys. Sentim a Sara des de Barcelona.
1: Hola Jordi, bon dia i moltes felicitats pel programa. Crec que la cançó que m'ha marcat d'alguna manera, n'hi ha moltes, no? Però una que m'ha marcat molt és Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, que no sé, és una cançó que sempre em fa ballar. A més, és del 1979, que és el meu any de naixement, i quan la meva parella actual em va regalar el disc, el single, em va regalar un vinilo, així em va fer de sorpresa a casa, me'l vaig posar i vaig estar ballant 2 hores, o sigui que m'encanta. I res, això, adeu a tothom.

Quan l'estiu de l'any 79 es va acabar, totes les festes, els dies de piscina, de platja, arribaven al seu termini, però sort que a mitjans de setembre es va publicar aquest temazo, que va pujar una mica de llum a la foscor i ens va donar l'energia per viure la tardor. Un tema molt llarg que aquí a Espanya se li va anomenar el gozo del rollista.

Aquest tema va popularitzar i va donar ales al gènere del hip-hop i del rap, que en aquella època solament se sentia gairebé al barri del Bronx, a Nova York, a les baralles de galls.

Aquesta línia de baix repetitiva però en absolut cansina és en realitat original de la cançó Good Times del grup de música disco Chic, però un baixista de 17 anys, Chip Shearin, va ser l'encarregat de recrear aquesta línia a l'estudi i el seu treball va ser tocar sense errors durant els 15 minuts que durava la versió completa d'aquesta cançó.

0: I així, rapejant i ballant fins a l'infinit. Sentim ara la Mireia i el tema que ens proposa.
1: Hola, em dic Mireia i tinc 25 anys i la cançó que em va canviar la vida va ser Kiss You, de One Direction, perquè estàvem amb una amiga fent un treball a casa seva i em va dir, uah, Mireia, tens que veure el videoclip de Kiss You, i teníem 12 anys i, bueno, tota la tarda al final ens vam passar veient videoclips de One Direction, o sigui, superfan. A partir d'allà em va donar ganes d'aprendre anglès i entendre totes les entrevistes del grup, i en aquest aspecte em va canviar la vida.

One Direction, una banda británico-irlandesa que va a despegar al 2010 en el programa Factor X. Tots els membres van ser individualment eliminats per aquest programa, però se'ls va donar la idea de que formessin un grup musical i efectivament va ser una bona idea, perquè fins al 2016 van ser tot un fenomen global. One Direction. Doncs prenent com a referència aquest tema del 2013 i també el tema del 1979 de la Sara, farem ara un petit experiment, un còctel de temes musicals. Pujarem en marxa la batidora. La única condició és que solament podran entrar temes del 2013 i del 1979. Podràs distingir un dels altres? És fàcil, però compte que amb algun pots despistar-te. Endavant amb la batidora musical. Squirrel, use a sexy motherfucker.

Déu-n'hi-do, quines anades i tornades des del 79 fins al 2013 i viceversa. Bueno, nosaltres ho tenim que deixar aquí. Després d'aquest programa que hem vist una mica de música amb 33 anys de diferència, ens retrobarem el diumenge que ve amb més cosetes. Que passeu bona setmana i escolteu bona música. A reveure!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

sexy people.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: One of the blessings of social isolation is the time to listen. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica, on tot és possible i tot està per fer. Avui viatgem al punt més remot del planeta anomenat Isolation. On the way to Point Nemo. Aquí ens trobem de camí cap al punt Nemo, perduts al punt més remot de l'oceà Pacífic, amb Famous Forgotten Artists. Ni oblidats, ni famosos. Els artistes virtuals d'en Joan Sala segueixen explorant els nous territoris sonors al 2026.

Isolation, l'aïllament social dels Smashing Pumpkins, un moment incombustible extret del Melancholy and Infinite Sadness, la infinita tristor de 1995, però abans es va inventar. Isolation és el tema original d'Ian Curtis, es troba al segon i definitiu àlbum de Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat. No és això, no és això que escoltes ara de fons, sinó aquest altre.

Isolation. En solitud, l'Iggy Pop, la buidor de l'aïllament, segons el mestre, és l'àlbum Bla Bla Bla, de 1986. Molta gent parla per no dir res, però l'Iggy Pop sap el que diu. Ens trobem a la connexió eclèctica amb aquesta, amb Isolation, l'aïllament, un esplèndid aïllament extret seguidament del setè disc de Warren Zevon, el Transversal City, una ciutat transversal, a 1989. Warren Zevon.

0: problem with isolation. It's always been this way. This is how the story ends. And it's the same today.
1: Isolation, Andy White, un irlandès que va emigrar a Austràlia. I aquest és el tema editat al 2020. Transmet la frustració i l'impacte emocional del confinament. I no hem après res de res. L'únic que hem d'aprendre és a saber estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes. I això és la isolació, l'aïllament, vull dir. Un aïllament que no ha de ser ni emocional ni frustrant, simplement trobar-te amb tu mateix, tu mateixa. Perquè la fama també pot provocar l'aïllament. El John Lennon ho va patir. Després de desbandar els Beatles en 1970, va composar el tema Isolation. Ja estava fart de la fama. I aquest és el tema que va editar la cara B del single Mother, Isolation, John Lennon.

Soul in Isolation. Ànimes aïllades en busca d'una sortida. Són The Chameleons des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1986. Continuem amb aquesta connexió, aïllament, isolation, vivint amb un món d'aïllament connectats a tot i a res. Aquests són els Bascocks, des de Manchester fins a les vostres orelles, amb aquest tema Isolation, des de l'àlbum Traitors Transmissions, transmissions comercials de 1993. Bascocks.

Isolation, els Voodoo Gurus, des d'Austràlia fins a les vostres orelles, aquí a la connexió amb aquest aïllament. Aquest és el tema extret del Machau, l'àlbum del 2004. I aquí ens arriben els capullos del País de Gales, uns estimats capullos, Darling, Darling Buds. En 1992 editaven el tema Isolation a dins del disc Eròtica, Darling Buds.

Isolation. Tornem a Austràlia amb Crowded House, la banda formada a Melbourne en 1985. També van connectar amb l'aïllament el 2010 amb l'àlbum Intriguer. I avancem amb aquesta connexió, l'aïllament. També ens arriba des del Canadà amb la banda Gloom Hush. El 2023 editaven un tema prou sensual com aquest. Isolation.

Isolation fins al final. Ens trobem aïllats amb aquesta connexió en companyia dels humans, The Humans. El tema extret de l'àlbum Songs from the Empty Field. Cançons del camp buit. El 2008 editaven aquest disc i ara passem al 2006 amb The Residents fins al final amb aquesta Isolation. Els Residents, la banda d'art pop vanguardista americana des de l'àlbum Tweetless, sense comentaris, The Residents.

Fins aquí podem arribar. Ens acomiadem tal com hem començat, des d'un lloc estranyament aïllat, Strangely Isolated Place, amb el compositor alemany Ulrich Snaus. Us desitgem bona nit i bona sort. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Be good.

Boys and girls, nois i noies, nens i nenes, aquí comença la connexió eclèctica. Des de la cuina musical dels XTC, una sessió sibarita en la que escoltem d'entrada aquest grup anglès XTC de l'àlbum Drums and Wires. Sí, bateries i cables a tot arreu, editat en 1979. I continuem amb aquesta sessió cooking, cook a coffee, fem un cafè amb aquests treballadors, Working Men Club.

something sweet. Right, Cooking for Television, cuinant de cara a la galeria, amb John Spencer Blues Explosion, des de l'àlbum Freedom Tower, 2015. I ara passem a Alice Cooper, el menjar del diable. Des del seu àlbum Welcome to My Nightmare, benvinguts a la meva, al meu malson, de 1975, Alice Cooper.

Stay Hungry. Ens quedem amb ganes escoltant els Talking Heads des de l'àlbum More Songs About Buildings and Food, més cançons d'edificis i menjar, editat en 1978. I ara seguidament ens anem amb els Orange Juice, aquest suc de taronja. Rip It Up. Ho estripem tot amb Edwin Collins i companyia. Abans de desbandar-se, a 1982 van editar Rip It Up.

Flesh of my flesh, carn de la meva carn. Un altre suggerent tema dels Orange Juice, amb la veu del Edwin Collins. Un altre tema editat en 1982 des de l'àlbum Rip It Up. Ho estripem tot aquí a la connexió eclèctica cuinant. I és que al final del dia tot el que volem és harmonia al voltant de la nostra taula. I aquí us proposem els Tindersticks des de l'àlbum Falling Down the Mountain. Caient per una muntanya, el 2010, Tindersticks, Harmony Around My Table.

Cooking. Continuem cuinant a la connexió eclèctica. Escoltem els Duster, el tema que ja us he dit, Cooking, extret del disc Contemporary Moment, un moment contemporani editat el 2020. I passem pràcticament al 1985 amb els Smiths. Meat is murder. La carn és assassinat. La mort de qualsevol animal no justifica una alimentació sana i saludable. I gràcies als Smiths, molts amics i amigues ens vam conscienciar per deixar de menjar carn des de 1985 fins als nostres dies. I tu encara menges carn?

0: Amb Joan Jopego de l'estudi sempre té companyia. Com t'ho fas, nen? Obrim les orelles al món.
1: One, two, three, four.

Continental Breakfast. Per començar el dia, res millor que esmorzar amb Courtney Barnett i Kurt Vile. Una amistat incombustible des de l'àlbum Lotus i Lies, el 2017. I tornem enrere. Ens agradaria tornar a ser joves, com el 1982, amb Orange Juice. Tot escoltant aquest grup escocès a l'hora d'esmorzar, Breakfast Time.

smell of outdoor cooking. Cooking, yes, we finish this connection. Aquesta és l'olor de la cuina, de la cuina a l'aire, aire lliure, vull dir, amb els escocesos Arab Strap. Aquest és el seu debut discogràfic, The Week Never Starts Round Here. La setmana mai comença aquí, sempre és cap de setmana, des de 1996. I fins aquí podíem arribar. Us convidem a esmorzar al paradís, Breakfast in Heaven, amb el noruec Hans-Peter Lindstrom. Aquest també és un debut discogràfic, el 2007. Good night and good luck. Be good.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De Portes Endins amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
1: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
0: Us esperem per créixer, aprendre i...
1: passar-nos-ho bé.
2: Ràdio Caldes.

0: Santi Balmes.
1: Gràcies, un plaer estar aquí, de veritat.

estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la

where magic spells.

0: 年頃だろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

L'altre dia jo buscava una nena catalana en el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc al meu xoll llegendari, que la disavalo però el baixa fins a l'infern.

0: Lynn. We're gonna go dance.
1: Okay.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Aquest dijous ens rep una fresca de maig que sembla voler recordar-nos que el calendari és només una suggerència. Ruixats, vent i aquest aire que ens desperta més que qualsevol despertador. El temps, com la vida, té aquests capricis que no demanen permís. I mentre el món continua fent girs estranys, disculpes que arriben tard, converses que no sabem si serveixen de gaire i titulars que passen volant. Hi ha notícies que si ens toquen de prop, així és. El tercer sector creix, les dones impulsen projectes d'economia social i molta gent treballa cada dia perquè aquest país sigui una mica més just, més humà i més sostenible. Són històries que no fan soroll, però que sostenen el país molt més del que sembla. Pot ser per això espais com aquests tenen sentit, perquè aquí, al Fòrum, cada matí fem una cosa que sembla senzilla, però que és extraordinària, escoltar-nos, parlar de llengua, de cultura, de vida quotidiana, i avui, a més, entrarem en un món que demana pausa i mirada, el de la tinta, el silenci i les línies que explica més del que mostren, amb l'art de Xavier Martínez Ortuño. Així que respirem, ens acomodem i comencem, que avui, dijous 14 de maig, tenim molt per compartir. Molt bon dia, Caldes, i molt bon dia a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, gairebé, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com hem dit, dues hores de Fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem, si tenim temps, però de manera molt ràpida, tal dia com avui. És aquell viatge ràpid per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden potser a entendre una mica més al món i situar-nos també en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous, Endavant les Atxes, amb Susana Corxo de l'Oficina de Català. Avui ens portarà un menú ben complet. Primer, pel que fa al català, més enllà de Caldes, ens parlarà de la intel·ligència artificial i els llibres de la intel·ligència artificials i els professors del projecte Llista i fins i tot del Gimàs de Mar. Després entrarem en el terreny més pràctic com els barbarismes que cal evitar, o sigui, aquestes paraules que hem d'evitar, no? I paraules nostrades que val la pena recuperar i alguna frase feta que sempre ens arrenca un somriure. I tancarem l'espai amb, com sempre, li agrada a la Susana, amb música. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'art. Ens acompanyarà Xavier Martínez Ortuño, pintor especialitzat en la tècnica de tinta Sumier. Moltes de les seves obres formen part de l'exposició La línia del silenci, que aquests dies es pot veure a l'espai cultural de la Torre Folk i Torres a Palau Solità i Plegamans. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Com hem dit, i ja ho he repetit, no?, una mica, som dijous 14 de maig. I abans d'entrar en matèria, fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui, el 14 de maig, van passar coses. Avui celebrem Santes Enedina, Gemma i Cora, si us dieu així, moltes felicitats. I d'aquests 2025 ja han passat 134 dies i en queden 231 per arribar al 2027. De celebració en temàtiques, perquè ja sabeu que cada dia sempre hi ha alguna celebració, doncs avui és el dia de l'Ascensió, una de les solemnitats més importants del calendari cristià. Segons la tradició, 40 dies després de la resurrecció, Jesucrist ascendeix al cel davant dels seus deixebles, un dia que simbolitza el final de la seva missió terrenal i l'anunci de l'arribada de l'Esperit Sant, que connecta directament amb la festivitat Pentecosta. També és el dia continental de l'assegurança, i així es commemora perquè tal dia com avui, el 1908, es va establir la primera llei reguladora de l'assegurança privada a Espanya, i el 1945 la primera conferència hemisfèrica d'assegurances a Nova York. Una jornada per reconèixer la feina d'un sector que garanteix estabilitat, seguretat i confiança en moments delicats. I així ho deixarem, perquè ho deixem aquí ja, perquè tenim aquí a la Susana, bon dia Susana, la Susana Corcho de l'Oficina de Català, i no podem esperar més perquè arriba el moment de endavant
3: les atxes.
2: Hola.
3: Bon dia Conxi, bon dia a tothom.
2: Doncs sí, doncs recordem que endavant les atxes és aquest espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitats. I bé, Susana, perquè ja, com he anunciat en un principi en el sumari, i avui tenim molt per parlar, no?
3: Exacte, avui hi ha molta teca, avui volem parlar sobre la intel·ligència artificial
2: que hi ha molta
3: la
2: cosa.
3: Llengua.
2: Sí, sí, sí, i aquesta
3: cosa,
2: setmana hem parlat bastant.
3: Exacte,
2: de la intel·ligència
3: també
2: artificial.
3: També
2: sí, va venir una persona experta,
3: yeah.
2: Vull dir, i aleshores doncs, ja va parlar, però bueno, de moment podem entendre-la una mica més, però com sempre dient, si es fa servir bé.
3: Exacte, se n'ha de fer un bon ús, aquí és on hem d'estar.
2: Exacte.
3: El cas. Bé, jo us volia parlar pel que fa a la intel·ligència artificial i els llibres. Per què? Perquè un cop ja hem passat pàgina Sant Jordi, cal fer doncs, un resum, una valoració, i què ha passat? Doncs que hi ha hagut una editorial, l'editorial independent Males Herbes, que ha experimentat i ha fet el que s'anomena una novel·la oberta. Què és una novel·la oberta? Doncs no sé si recordeu els que ja teniu uns quants anys com jo, que abans hi havia aquells llibres que et feien passar, si miraves una pàgina, tenies un final, en tenies un altre, un cop anaves llegint la novel·la. Doncs bé, ara s'ha fet un estil més segle XXI, de tal manera que els llibres, les novel·les, els hi han anat marcant diferents QRs. Segons el QR que tu triaves, et feia un final o et feia un desenvolupament de la novel·la diferent. És interessant perquè, a més, els continguts anaven tots generats a través de la IA, de la intel·ligència artificial, per tant, cal anar amb molt de compte, però bé, són novel·les, les novel·les doncs, és per gaudir-ne, de gaudir de la lectura, per tant, ja està bé. Però és interessant com en aquest cas doncs, li ha donat un altre toc, el que és la lectura, i en aquest cas doncs, s'ha adaptat pel que fa doncs, a la intel·ligència artificial. I estirant el fil per al que fa a intel·ligència artificial, us vull parlar doncs, respecte als professors i professores.
2: Sí, perquè això me cridava també una mica. Suposo que és de quina manera, no sé si va per aquí la cosa, els professors poden fer ús de la intel·ligència artificial, o perquè podem trobar professors a la intel·ligència artificial?
3: Més aviat anem per aquí.
2: Seria aquí.
3: Més aviat anem per aquí. Què passa? Que tenim, en aquest cas, tenim la gran sort de trobar gent amb moltes ganes d'estudiar català. Enguany hi ha 521.000 persones que tenen aquest interès a aprendre català, moltes de les quals s'han quedat sense plaça a l'hora de fer un curs de català. Per què? Perquè de vegades són cursos presencials i no hi ha plaça, o perquè de vegades fer-los en línia no tothom està acostumat, està basat a treballar en aquest sistema i, per tant, ho han anat deixant. Aleshores, sí que hi ha força gent que ha tirat per la intel·ligència artificial, per la IA, però cal, com dèiem abans, cal anar molt en compte. Per una banda, sí que hi ha doncs, el que anomenem el projecte AINA, que aquí ja n'havíem parlat, que el projecte AINA es tracta doncs, d'escoltar, són veus, i són veus que estan corregides, perquè en aquest cas han passat un filtre. També hi ha una altra plataforma, que és el Softcatalà, amb terminologia i sinònims, de vegades definicions, traduccions, per tant, aquí tenim una bona eina i que en aquest cas s'ha treballat, s'ha tenint molta cura pel que fa a la intel·ligència artificial. I després una passa més, que és el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, on aquí s'han inclòs diferents termes, diferents paraules, que ja les teníem i s'han adaptat al català, o bé que ens van arribant de fora, sobretot tenim una allau de paraules, sobretot angleses, i que cal fer una adaptació al català. Doncs bé, tenim totes aquestes plataformes que ens poden ajudar. Malgrat tot, sí que la intel·ligència artificial ha evolucionat i ha evolucionat molt, però cal treballar molt pel que fa al català. I és aquí on volem incidir, i és que ara s'està fent un estudi per tal que professors, professores, filòlegs puguin formar-ne part, puguin posar-hi doncs, la seva llavor pel que fa a la intel·ligència artificial, ja que el que està passant ara és que moltes traduccions, no sé si per exemple vosaltres de vegades al YouTube veieu doncs, un vídeo i alhora teniu la traducció, o una pel·lícula i veieu la traducció en català, doncs hi ha errades, hi ha força errades davant d'aquest panorama. Doncs és per això que s'està ara incentivant a veure com es pot fer per tal que hi hagi doncs, no només personal informàtic, personal tècnic, personal adaptat, preparat per la IA, sinó que també hi hagi pel que fa a la llengua. Ens estem trobant doncs, que això, que hi ha paraules. Jo personalment trobo doncs, els alumnes de català, alguns dels meus alumnes que ja m'ho diuen, dius que Susana, de vegades poso algun vídeo i em posen en català aquesta paraula i són escrites de manera errònia. És per això que encara tenim molta feina pel que fa al català i amb la IA.
2: En la intel·ligència són aquests errors que no ens podem fiar massa, vull dir que no dona tota la fiabilitat. Vull dir, en aquest sentit, doncs, encara s'ha de treballar més els que porten justament el que fan, perquè són les persones les que fan la intel·ligència. Sí. O sigui, la tecnologia de qui està en mans?
3: Sí, de les persones.
2: Clar, vull dir que han de perfeccionar encara bastant el tema de la intel·ligència. Vull dir que no ens podem refiar massa. Vull dir, quan tu demanes ajuda o fas un text o el que sigui, me lo corregeix, l'has de tornar a corregir. Sí. Penso,
3: Sí, de vegades hi ha alguna paraula o alguna construcció que
2: això, però això ho veus molt sovint, no?
3: Sí, de vegades sí que es veu, i fins i tot doncs, l'estructura com està a l'hora de redactar ja es veu, però tot i així doncs, de vegades quan no coneixem tant la llengua, jo estic pensant ara doncs, en un perfil d'alumnat que vol estudiar català i que de vegades doncs, es decanta per, mira, que la intel·ligència artificial m'ho faci, doncs de vegades doncs, es noten aquestes mancances que encara ens falta molt per avançar, però tot i així hem fet una passa molt gran.
2: Home, sí, no hi tant. I a més, és el que diem, que la intel·ligència artificial amb un bon ús va molt bé.
3: Exacte.
2: Ens ajuda, podríem dir, no?
3: Ens ajuda.
2: Que es tracta d'això.
3: Sí, que ha de ser aquest suport per nosaltres.
2: Hem de fer-la, aquest ús l'hem de fer servir, evidentment, però sempre perquè a nosaltres ens vagi bé.
3: Exacte.
2: Vull dir que no és
3: això.
2: No el podem obviar.
3: Exacte.
2: Però sempre el que diem, un bon ús.
3: Per
2: moltes coses que es fa servir, no?
3: Exacte. I bé, i d'aquí, doncs, parlant d'aquest bon ús i alhora parlant de la llengua, vull fer, doncs, en aquest cas, us vull parlar sobre Llista, que és una nova plataforma.
2: Sí, és que m'ha cridat molt l'atenció aquesta de la paraula, no? O sigui, el projecte Llista.
3: Sí, a veure, tots hi ha aquest grup de gent pessimista, negativa, que es pensa que el català no avança. Doncs bé, a veure, veure, anem a donar-li, anem a canviar, anem a tombar, en aquest cas, les idees, perquè us vull presentar llista. Què és llista? Doncs a veure, l'any passat, és a dir, el 2025, es va crear llista, que és una iniciativa per registrar i analitzar la presència de llengua, en aquest cas, doncs, a l'àmbit, doncs, a les xarxes socials. S'ha comprovat, doncs, a través de TikTok, de YouTube, d'Instagram, doncs, que hi ha hagut un 70% d'augment, és a dir, que ha augmentat a nivell de xarxes en aquests tres àmbits el 70% pel que fa a xarxes en català. S'ha fet un estudi i llista, doncs, és aquest projecte que el que vol és anar estudiant, revisant què és el que tenim en català. Fins ara, des del 2025 fins ara, s'ha fet l'estudi i tenim més de 1.260 creadors, creadores comptabilitzats. Què vol dir? Que hi ha més de 1.260 persones joves, no tan joves, amb ganes de potenciar la llengua a través de les xarxes. Sí que és veritat que s'ha centrat en aquests tres, Instagram, YouTube i TikTok, però a partir d'aquí, doncs, en aquest cas, el propulsor és l'Albert Lloreta, doncs és qui s'ha encarregat, doncs, ha gestionat aquest estudi. Ha estat molt bé perquè no es pensava que el panorama de les xarxes en català funcionés tan bé, i en aquest cas el que vol és fer èmfasi que no anem pas tan malament, que ben al contrari, que si s'han fet, en aquest cas, a través d'aquestes plataformes, perquè funciona, la llengua funciona, la gent mira, doncs, ja sigui Instagram o YouTube o TikTok en català, i per tant, doncs, estem, doncs, en aquest cas, engrescats i motivats a tirar-ho endavant. Jo no sé si vosaltres us animeu a mirar vídeos en català o de vegades a escoltar en català, però nosaltres des dels cursos sempre fem difusió perquè és una bona eina.
2: Home, i sempre que és possible veure sèries, pel·lícules, no? Vull dir que, tot i que sigui... ara estaré una mica... No sé si estaré al dia perquè... tinc tan poc temps per mirar la tele que no sé si els, com fos allí, sí, ahir és, aquesta sèrie continua fent-se com si fos ahir. Sí. Ja, és, ho diu molt categòricament el nostre tècnic, això jo no sé quan la veu ell, perquè suposo que també a la carta es pot veure.
3: Exacte, també
2: doncs,
3: es pot veure.
2: Jo, sí. És que abans era de veritat aficionada, però ja porto uns anys, però últimament és que no miro per res la tele, em sap greu. No, bueno, no sé si em sap greu o no, perquè depèn com, ja. No? Vull dir, a vegades te poses de mal humor amb les notícies que t'arriben.
3: Però d'altra banda, clar, el que és Instagram, YouTube, TikTok, és allò, molta informació en molt poc temps. Per tant, has d'estar alerta, no és ben bé com una sèrie que podem veure a televisió, que normalment, doncs, acostumen a tenir, doncs, una durada més llarga, sinó que aquí és tot concentrat. I sembla ser que això funciona, que a la gent li agrada tenir molt de contingut en molt poc temps i anar passant. I per tant, doncs, és una manera de fer-ne ús, de fer ús del català. Si tot va començar, si coneixeu, doncs, el que és la Fundació.cat, que després va passar a ser Accent Obert, doncs va ser un dels propulsors. I a partir d'aquí és quan es va, doncs, generar i es va proposar, doncs, fer aquest estudi a fi d'adonar-nos, doncs, de com funciona la llengua, com l'anem enriquint i com no només depèn de professionals 100%, sinó que ara, doncs, qualsevol de nosaltres, doncs, tenim allò al mòbil, tenim gràcia, traça, i alhora presentar un contingut interessant, doncs, pot enriquir les xarxes.
2: Oh, i tant que sí. I això de, no sé si el projecte d'Ista ho deixem i passem als imats. Els imats de mas, què és això?
3: A veure...
2: Pot ser que jo estigui ara una mica desfasada.
3: No, és que, bé, com ja sabeu, la llengua va evolucionant i des del TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, doncs ha fet un estudi i per parlar sobre els llimacs de mar. I el que ha volgut és presentar, que ara avui, doncs, és el que us porto...
2: Ah, clar, el cartell.
3: El cartell d'avui, sí. El que us porto és sobre els llimacs en català.
2: Molt bé, a més, clar, tot és... vull dir,
3: el llimacs som... en català, llimacs de mar.
2: Llimacs de mar, llimacs de mar, que són... alguna gent diu els fruits de mar. No, no, no, no són fruits, són els llimacs, no?
3: Exacte. Sí, val a dir, doncs, que aquesta infografia que ens ha preparat el Centre de Terminologia Catalana, doncs, ha estat il·lustrat, en aquest cas, doncs, per Àlex Mascarell Llosa, i que ofereix el nom en català. Tenim, per una banda, les 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània de llimacs n'hi ha moltíssims, però el que ens hem centrat és en aquestes 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània. I ja tenim, per una banda, el que és el nom en català, el seu nom científic i una breu descripció de cada espècie. Sí? I alhora, doncs, també ens ha afegit la mida. És interessant veure la mida dels llimacs. A mi m'ha sorprès molt, perquè, bé, fem
2: perquè...
3: un...
2: Pot ser que siguin molt minúscols?
3: Exacte. Si entrem a parlar dels llimacs, que no és un tema potser que estem acostumats a parlar-ne, però ja que... La...
2: Això seria com el plàptum, d'alguna manera. No sé, no ho sé si és tan petit, perquè és, precisament és del que s'alimenta altres peixos,
3: sí, exacte.
2: No?
3: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Faig una breu presentació dels llimacs de mar, o també coneguts com nudibranquis, que són criatures marines amb un sorprenent color, i a més forma, com podem, us convido a entrar al Termcat i aleshores demanar, clicar per llimacs de mar i veure la imatge.
2: Hi ha molts que tenen com unes antenes, això recorda una mica, només una mica, perquè després el cos és totalment diferent als cargols, no?
3: Sí, i tant,
2: pel tema de les antenes, però per la resta no.
3: Clar, tenim els llimacs de terra, que són molt, molt similars als cargols, doncs, però són tots iguals. En canvi, aquí els llimacs de mar és una gran diversitat de colors,
2: de formes,
3: a més a més, s'adapten, i les mides. És interessant veure que hi ha llimacs des de...
2: Veus com ho portes el nom? Cargol de cargol tortuga, cargol de...
3: Mides des de mil·límetres fins a gairebé 30 centímetres de longitud. I com tu has dit abans, són molt importants.
2: 30 centímetres venen a ser així.
3: Exacte.
2: Oh, pues ja comencen a ser una miqueta grans.
3: Ja fan respecte, al fons del mar.
2: Sí.
3: Bé, el que és interessant, doncs, és com tu has dit abans, que és, tenen un paper crucial, doncs, en aquest cas, pels ecosistemes marins, i perquè regulen, doncs, en aquest cas, la població d'invertebrats. És interessant, a més, veure, doncs, algunes de les formes, com deien, i de colors, hi ha des del llimac de mar, que fixem-nos que és de 4 mil·límetres.
2: Ui, aquest sí que ja no és tan visible,
3: I que alhora tots, tots junts, de tot el que és la seva comunitat, poden arribar, si tu mires a mar, si mires roques al fons, pots semblar que és tota una pàtina que està cobrint la roca, que és tota una cobertura, quan en realitat és la suma de llimacs mil·limètrics. Vull dir que és... I per tant, doncs, és interessant fer-ne èmfasi, parlar-ne, ja que tenim ara ja el vocabulari adaptat en català. Pensem que tota aquesta terminologia ha de seguir tot un procés fins que sigui adaptat al català. Des que ens arriba, doncs, la paraula en castellà o en altres llengües fins que s'adapta al català, doncs, ha de seguir tot un procés. I un cop ja s'aconsegueix és quan el Centre de Terminologia, el Termcat, és quan decideix, doncs, col·locar-ho, afegir-ho al diccionari, en aquest cas, doncs, que té, que disposa sobre, sobre els animals, i alhora, doncs, fer una infografia per fer-ho més extensiu, perquè la gent ja no és només la definició, sinó també veure-ho.
2: És que no, són totalment desconeguts, vull dir, aquests imatges de març, que pots tenir-los, però... A mi, totes aquestes formes. Ja dic que a vegades te parlen del plàncton, no?
3: Sí,
2: el que s'alimenta, pues, imagina't, jo que... tots, no? Aquests peixos més grossos, els taurons, les balenes, justament les balenes moltes vegades porten la boca obert.
3: Exacte, i van empassant.
2: Clar, també no sabem si aquestes, com ben has dit, a vegades estan incrustades a la roca, vull dir que, però sempre submarines, vull dir que no és...
3: Exacte.
2: I tot i així, és la manera aquesta de que l'ecosistema marí, doncs, vagi, o sigui, es serveixen per tot. Exacte. Vull dir, és aquesta...
3: aquesta convivència.
2: Convivència.
3: On, no, tu per mi, jo per tu.
2: Exacte. Vull dir, que ja sabem que estan per aquesta banda. Sí. No els veig precisament en aquest cas que siguin comestibles de cara a l'humà. Més bé no. perquè justament són, entre que són petits i que estan
3: al fons del mar,
2: al fons, exacte, del mar, són precisament els aliments de... o sigui, és per cobrir l'ecosistema marí, en aquest,
3: exacte,
2: cas. I no sé si això també... es veuen afectats aquestes imatges de mar també per la contaminació que pugui tenir el mar, o això amb ells no els afecta?
3: Sí, sí, clar, per descomptat. És per això que de vegades doncs, fer un estudi... Potser ara avui parlem que hi ha 24 espècies, però vés a saber si mirem d'aquí l'any que ve o dos anys...
2: Potser queden menys.
3: Potser queden menys, o potser hi ha aquesta adaptació, perquè en aquest cas són molt versàtils i tenen aquesta adaptació i són capaços de fer aquestes relacions simbiòtiques que ajuden, doncs, en aquest cas, a mantenir-se. Però trobava interessant avui fer-ne èmfasi.
2: Home, i tant.
3: Perquè disposem d'aquest TERMCAT, d'aquest Centre de Terminologia Catalana, que cada vegada doncs, que té un recull de vocabulari, doncs, ho fa extensiu. I d'aquesta manera, doncs, per això us ho volia fer veure. Per tant, és entrar dintre de Google, poseu TERMCAT, Centre de Terminologia Catalana, i ja veureu que allà doncs, hi ha diferents pestanyes, des de diccionaris fins al que tenim aquí, que són doncs, infografies, imatges sobre vocabulari nou.
2: Doncs és més coneixement, perquè és, podríem dir que és un desconeixement, i aleshores val la pena. Són aquestes classes teves que van tan bé.
3: De llimacs no domino, però ho vaig trobar molt interessant.
2: Ma, jo també.
3: Estic mirant tot. Vull dir que
2: no, t'asseguro que no... Sí. Ni se m'havia passat pel cap, i val la pena.
3: Sí,
2: no? Perquè a partir d'ara... Sí. No sé si te passa a tu, que basta que comencis a veure una cosa que no has tingut mai
3: en compte
2: ni a la vista, i a partir d'ara en sortiran bastant.
3: Exacte,
2: no sé si és que com es vigila tant el senyor Google o jo que sé, tot aquesta, que a partir d'ara tu comences a tocar i te van sortir. No sé si això... Home, això està bé,
3: sí,
2: que et surti això, o que et surti una plataforma que pugui parlar d'això. Perfecte.
3: I després ja vas a mar i Santa Llúcia ens conservi la vista, però allò que vas passejant entre mig de roques i ja comences a pensar, i si és un d'aquells llimacs de mar que hem estat parlant a la ràdio?
2: A vegades les petxines, saps, que són tan petites, podríem dir que també podrien formar part d'aquests.
3: De vegades a dins o a sobre de
2: sempre
3: la capa.
2: Sempre està la roca. Aquestes petxines que són tan petites, però que es fan... Aquestes sí que es fan per sí, consum, no?
3: Sí, sí.
2: Però estan, diguem, normalment a les roques. A les roques, però no a les submarines, sinó a les que estan fora.
3: Sí, sí.
2: Que en aquest cas les pots sobar.
3: Exacte, que això no vol dir que algun d'aquests doncs igualment es pugui doncs,
2: també,
3: adherir
2: també.
3: A la closca de la petxina.
2: I tant que sí. Hi ha un particularment que ja sembla com una gamba. No
3: sí,
2: sé si...
3: Sí, sí.
2: Però amb moltes... Aquest que seria la tilodina groga? No,
3: exacte.
2: La tilodina groga és aquesta. Aquest ja no sé qui... Elícia, és que clar, tenen uns noms... O el tetis.
3: No, és el tetis.
2: Sí, és un de... En aquest cas és més gros,
3: sí.
2: I pues, és aquest que pot superar els 30 centímetres.
3: Exacte, aquest és un dels grans.
2: S'alimenta de meduses i altres invertebrats. Home, si les meduses són aquestes que a vegades piquen...
3: Potser sí que ens hem trobat a mar, ens hem trobat algun d'aquests, d'un tetis d'aquests.
2: Sí, però, home, 30 centímetres
3: s'ha de veure,
2: és una cosa...
3: S'ha de veure,
2: Home, i tant.
3: Impacte d'haver-ho per allà.
2: Vale, passem a una altra,
3: sí,
2: a una altra temàtica.
3: Deixem llimacs a mar. No sé si
2: greu, però anem cap a... Exacte. Quin barbarisme es comentarem avui?
3: A veure, avui he baixat el llistó perquè he pensat, dic, mira, si m'escolten, com que estem fent difusió de la ràdio amb els alumnes de català, he pensat, anem a parlar d'alguns barbarismes que són més bàsics i dels quals n'hem parlat a classe. Per tant, va adreçat a ells, però sobretot als que m'escolteu. I paraules com, que algunes ja estareu d'acord amb mi, que ja estan en desús, però tot i així, com que encara les escolto, per això les he volgut col·locar aquí. Quan parlem de fiambrera, la paraula fiambrera, no és res, ni fiambrera ni tupper.
2: No,
3: tupper tampoc.
2: Tupper tampoc.
3: No, perquè tupper ve de la marca...
2: Carmanyola.
3: Carmanyola.
2: Ah.
3: Fiambrera fora... I tu Tupper o Tupper.
2: Sí, perquè el Tupper és el que normalment la gent que... quan tens, pues, no és el meu cas, no? Però quan tens fills o filles que ja viuen independents, no? I acostumen a venir a casa al cap de setmana i la mama ja li porta, ja li té preparat tot de tàpers, no?
3: No, però el tàper ve de la marca
2: Tupperware. Sí, sí, sí, de la Tupperware. No sé si has tingut en alguna ocasió alguna...
3: Sí, això, ma mare encara, jo crec que encara no, conserva d'aquesta.
2: Ma mare ja, perquè ara ja no hi és, però... havia fet moltes sessions de tàper.
3: Exacte, eh? Aquelles xerrades que es feien a les
2: sí,
3: cases.
2: Sí, que venien a casa i de pas t'endinyaven uns...
3: Exacte,
2: que

0: I us fixeu, mireu el que di... abans dèiem pantorrilla, dic abans perquè ara ja no ho tornarem a dir, fa aquesta forma, és una panxeta, per tant és un panxell, s'anomena panxell. També parts del cos, tenim la petxuga, que això va sortir a classe i és per això que ho dic.
1: La petxuga del pollastre.
0: Exacte,
1: no?
0: Parlem del pit de pollastre. I després caderes, no belluguem a les caderes, no tenim, en català el que tenim són malucs.
1: Exacte, sí senyora.
0: Fixeu-vos quina paraula més maca, amb
1: malucs.
0: Doncs per tant belluguem malucs.
1: I
0: després d'aquí, és que ja em sona malament.
1: Això d'aquí són les espatlles, oi?
0: Les espatlles.
1: No és l'ombro.
0: Exacte, ombros fora ombros, sinó que el que tenim són les espatlles, que és diferent de l'esquena.
1: I en canvi l'espatlla no és l'espatlla, és l'esquena.
0: Exacte, que la part de darrere...
1: Que també es diu moltes vegades.
0: Sí,
1: que em fa mal...
0: Es confon.
1: Sovint no és tan... Normalment ja es diu bastant bé esquena, no?
0: Però cal tenir-ho en compte. Sí. Després, altres paraules que han sortit. Andami. Els paletes el que munten és una vestida.
1: Exacte.
0: A mi alta, vestida. D'acord? Un parche, no? És que em costa parche, sobretot ara aquests de nicotina que la gent es posa. És un pegat. P-E-G-A-T.
1: Pegat,
0: d'acord? I després, quan anem a l'avió, quan pugem a l'avió, no hi ha les azafates, sinó que hi ha les hostesses. Amb doble S.
1: Hostessa, depèn.
0: Hostessa. I la... bé, aquesta ja que és molt evident, la bandeja, aquesta ja és que... aquesta sí, safata. Bàsicament ho dic perquè de vegades confonem una... La safata és la que amb la qual portarem les begudes, i en canvi la hostessa és la que ens la servirà. Per tant, cal tenir-ho en compte. I d'aquí deixem aquests barbarismes i us vull parlar d'alguna frase feta. Dies enrere estàvem parlant sobre, amb el verb tocar. Doncs bé, també tenim tocats de l'ala. És que me'n vaig deixar alguna i volia comentar-les, volia
1: tocats
0: recuperar.
1: Tocats de l'ala.
0: Què vol dir tocats de l'ala? A mi m'agrada aquesta, tocats de l'ala.
1: Tu estàs tocat de l'ala, no? Sí.
0: M'ho dius a mi?
1: No. Tocats és el fet que moltes vegades estàs parlant a alguna persona i t'està dient, podrien dir, no sé si et refereix tocats de l'ala, és que com si tens molts, com a vegades podrien dir, ocellers en el cap.
0: Estàs una mica boig, que no estàs gaire centrat, A vegades ens passa que no estem tocats, que estem tocats de l'ala. O tocar de peus a terra, aquesta sí que m'agrada, tocar de peus a terra.
1: És que has de tocar de peus a terra, has de ser realista, no?
0: Exacte, has de ser realista i a la vida s'ha de tocar de peus a terra, però sempre tenint una mirada posada cap allà amunt, a veure. I la darrera, la de tocar ferro, aquesta vull dir, vull parlar de tocar ferro.
1: Ja aquesta no la conec.
0: Bé, perquè tothom té el costum de dir tocar fusta. No.
1: És tocar ferro.
0: Clar, del castellà, tocar madera, li hem fet una patada, l'hem traduït al català tocar fusta. No. Per què? Perquè, a veure, tocar fusta, en castellà, sí que té el seu sentit, perquè abans, estem parlant en aquest cas, els cavallers quan anaven a lluitar, i sempre havien de tenir una creu. La creu era de fusta, per tant, era tocar fusta, perquè era la creu. En canvi, els catalans tenim una altra visió, i diem tocar ferro. Per què? Perquè durant l'edat mitjana, aquest era un crit d'advertència que venia l'enemic, i aleshores el que feia era aixecar l'espasa. L'espasa era de ferro, que devia pesar déu-n'hi-do. Per tant, tocar ferro és, igual que aquí diem, endavant les atxes, és a dir, som-hi, vinga, endavant, agafem força, tocar ferro era som-hi, vinga, endavant, però en aquest cas era amb l'espasa, una manera més bèl·lica. D'acord? Era per fer la distinció i per veure que tocar fusta és una traducció que hem fet nosaltres, i ja està. I bé, tinc temps de presentar alguna paraula d'aquestes per millorar?
1: I tant, encara ens queden entre 6-7 minuts.
0: Va, tenim el verb atrevir-se, Atrevir-se està molt bé, però tenim el verb gosar, o veure's amb cor.
1: Sí.
0: Jo no em veig amb cor, o jo em veig amb cor de tirar endavant un projecte.
1: Exacte.
0: Per tant, atrevir-se està bé.
1: No em veig amb cor de tirar-lo endavant.
0: Exacte. El verb gosar també està bé, però a mi m'agrada molt més això, veure's amb cor.
1: Sí.
0: Sí que és més llarg, però...
1: No, però queda com més... Dona com més fortalesa.
0: Exacte.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Més força.
0: Després tenim l'expressió més o menys, quan parlem, per exemple, d'un pes. Més o menys
1: més
0: això...
1: Més o menys això, aproximadament.
0: Però tenim aquesta forma nostra, si fa, no fa.
1: Ah, també.
0: Aquest si fa, no fa.
1: Si fa, no fa. Sí, sí, sí,
0: totalment. A mi m'agrada molt, si fa, no fa. Sembla que no és, no és tan
1: millor,
0: directe.
1: Millor que més o menys, sí,
0: exacte.
1: I a més queda com més, més o menys... No, si fa, no fa.
0: Exacte.
1: Queda com més, més fàcil de dir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, més fàcil. També tenim el verb inclinar. El verb inclinar és correcte, sí, però, fixeu-vos, decantar. És que, a més, com que decantar ja ho diu tot, és a dir, que ja ho poses de cantó, de costat, doncs potser es veu més, Decantar, és per enriquir. Tenim inclinar, però afegim-ne un altre, i és decantar. Un altre, molestar, el verb molestar, però... M'estareu d'acord amb mi que fer nosa, a mi és que m'agrada fer nosa. Tot i que és més llarg, ja ho dic.
1: Què faig nosa?
0: Ai, fa nosa, de vegades.
1: No, però a vegades tu faig aquesta expressió perquè algú veus que no t'està mirant, digo, què faig nosa?
0: Clar,
1: faig nosa?
0: Exacte.
1: I l'altre, no.
0: Doncs això, fer nosa. I després tenim motivar. I el verb motivar està molt bé, però després engrescar. També. Sembla que dona més força.
1: Al igual que l'altra, aquesta dona més força.
0: Què vol dir amb això? Doncs que de vegades ens quedem allò amb les quatre paraules que sabem, que estan bé, que estan acceptades, són correctes, però que podem anar més enllà i podem enriquir el nostre, no, les nostres converses.
1: Una persona que està motivada, més millor, queda com més força. Una persona molt engrescada.
0: Exacte.
1: Oi,
0: li dones més força,
1: sí.
0: Li has pujat allò uns punts més,
1: Sí.
0: Va, i per últim, inundar, De vegades... per la pluja, per exemple, s'han inundat doncs, edificis, pisos, garatges. Doncs podem dir que s'han quedat negats. Negar, també. Negar no en el sentit de negació, sinó negar en el sentit de ple. Han quedat doncs, els pàrquings, per exemple, negats per la pluja, que és un accés.
1: O sigui, aquestes serien paraules que cal usar, però no vol dir que estiguin en desús encara. Parlem ara de paraules, com sempre, que també van bé, o prefereixes aquestes frases fetes? No, avui no tenim...
0: Ara ja està. No, perquè ja està, ja les
1: tenim. Ja les has comentat.
0: Exacte. I ara ja parlaria, ja quedaria doncs, amb la música?
1: Clar.
0: Sí? Però,
1: sí, exacte, perquè avui és aquest grup que es diu Siderland i la cançó Tutu... Turu,
0: sí.
1: Tutu, turu. Sí, perquè i l'hem escoltat,
0: Exacte. Sí. Aquesta segur que us sona.
1: Per què té...
0: Bé, us vull parlar del Siderland perquè...
1: O sigui, de quina manera això, aquesta cançó va bé amb el català? Perquè totes van bé, no? Però
0: exacte.
1: És el que aporta, què creus que
0: exacte.
1: Aporta?
0: Clar, a veure, sempre m'agrada portar-vos
1: grups... Una música.
0: Sí, intento de vegades que no siguin gaire coneguts, Aquí potser Siderland ja és més conegut, però bé, és perquè de vegades tinc la gran sort ara que a mesura que vaig fent aquí el programa de ràdio doncs hi ha gent que ja ens escolta, parlem sobre les músiques i em venen i em proposen músiques, i em proposen grups de música amb la qual cosa, doncs és per això que ja
1: falleixo. És molt xulo, no? Vull dir que sí. Primer sabem que diu, ostres, que bé,
0: s'escolta,
1: no?
0: Sí.
1: L'audiència, tenim audiència.
0: Per això, com que m'ho han anat dient, doncs aprofito la benentesa doncs, per donar-vos les gràcies a qui m'esteu ara farcint una llista de música que hem d'anar a poc, que jo sempre acostumo a fer que no siguin tan coneguts, però malgrat tot, doncs avui parlo de Siderland perquè me n'han parlat un parell o tres persones i per tant n'he d'en parlar. És un grup de música nascut a Barcelona el 2018, que es va presentar a Benidorm Festival, però bé, va quedar en sisena posició, no va tenir del tot èxit, però tot i així ells van continuar i han creat aquesta cançó, que és interessant perquè en menys de 3 mesos aquesta tututururu té més de 500.000 reproduccions a Spotify, acumula més de 2.500 creacions a TikTok i hi ha més de 150.000 visualitzacions a YouTube. Per tant, són unes xifres que ara ja s'està proposant com la cançó d'aquest estiu, el 2026, en català.
1: Molt bé. Doncs no sé si hi ha algú, però és que arribem ja al final, vull dir, però està molt bé. I a més, és el fet de que ens expliques ben bé la música i el grup, que val la pena també conèixer-los, no? Doncs, Susana, moltes gràcies, com sempre, per totes les teves aportacions. I t'asseguro que d'aprendre sempre s'aprem en aquesta classe de Endavant les Atxes. Doncs això, seguirem endavant i com sempre amb les aixes ben
0: enceses,
1: eh? I aleshores, doncs, fins al dijous que ve. Vinga. Perquè encara tindrem més.
0: Exacte.
1: Més
0: fins dijous.
1: I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora, que avui estarà dedicada a l'art de Xavier Martínez Ortuño. Vinga, no marxeu, que en pocs minuts estem de nou aquí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la sala noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 9:45 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
7: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no arribis tard, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu i d'algunes quantes falques, no? Obrim la segona hora del fòrum i ara, doncs, després, és el que diem, no? Una hora que avui dedicarem a l'art, o sigui, gairebé una hora, a l'art, a la mirada tan particular de fer i de pintar de Xavier Martínez Ortuño. Xavier, benvingut.
1: Hola, bon dia, benvingut.
0: Benvinguda, sí. Aquí ja hi soc, no? Sí. És un plaer que tenir-te aquí, perquè a més és la primera vegada, sí. No sé si vens aquí a la ràdio, però aquí al fòrum segur.
1: Segur, sí, la primera vegada.
0: A la ràdio, sí, també?
1: També, també.
0: Bueno, pues, no serà l'última. Doncs mira, per començar, i amb el teu permís, faré 5 cèntims sobre la teva trajectòria professional i després també parlarem de l'obra artística. Doncs dic que ets nascut a Barcelona, però que des de fa bastants anys, podríem dir que ja pots considerar-te calderí, no?
1: 37. Ja,
0: 37. Per això jo deia, ens aprovaven a les 40, no? Més a prop dels 40 que no pas de... Doncs això, tot aquest temps que vius aquí a Caldes de Montbui. I per això que estàs arrelat a aquest poble, no? Per això ja dic que se't pot considerar plenament calderí. És llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona, has desenvolupat la teva vida laboral per això en el món de la banca, i ara amb la jubilació, no? Que és aquesta, sí, part que quan arriba també va bé, no? Sobretot per poder-t'hi dedicar al que més t'agrada. La feina és la feina, no? Però a vegades, justament per la feina, no hi ha temps per dedicar-se un al que més li agrada. A veure, pels teus estudis també t'agrada molt la història, t'agrada molt també la filosofia, i però t'has ficat dins del que és l'art. Vull dir, sí, l'art, en aquest cas, la pintura, i que parlarem ara perquè és diferent. No, és una disciplina diferent que... Bé, el que serien les disciplines pel que fa a la pintura té diverses
1: branques,
0: i aquesta seria una branca, sí, que ara comentaràs. Doncs és aquí precisament on has trobat la teva veu artística, especialment a través de la pintura a tinta, que és el Sumier. No sé si l'ho pronunciat bé.
1: És correctíssim.
0: Sumier, una disciplina que ja dic, o una branca dins de la pintura, i disciplina que combina senzillesa, profunditat i una mirada també molt personal sobre el món. És això també a través de tu, no? I també... una part important de la teva obra és poder veure aquests dies l'exposició que porta per títol La línia del silenci, que des de fa ja dic una setmana
1: sí, no.
0: I durant un mes es podrà veure a la Torre Folk i Torres, no? Correcte. O sigui, a l'espai cultural, que és la Torre Folk, sí, que està a Palau Solità i Plegamans. Parlant de la teva obra, doncs a través de la pintura a tinta, el Sumier, explores la simplicitat de les sers, busques l'harmonia entre allò que es manifesta i allò que resta invisible. Com tu mateix expliques en aquest quadre, no? que explicaves que està a l'exposició, no? I expliques el per què, el que significa aquesta obra, no? És sorprenent el que una línia pot suggerir-te i alhora transportar-te a un món d'imatges associades als teus sentiments interns i a la teva pròpia interpretació de la realitat.
1: És
0: així. El Sumier, en el Sumier, allò que no es veu, podríem dir que també forma part de l'obra, la imaginació, les vivències, la mirada interior, és en aquest espai invisible on neix el vincle entre l'espectador i allò que contempla. És tota aquesta és la definició que dones, i també dona una visió molt bé quan estàs visites l'exposició, no? I estàs admirant les obres, doncs el fer aquest contingut també te dona una visió més. Els quadres, com igual que també la poesia, al cap i a la fi les pintures també diuen, parlen com a poesia, no? Doncs, de fet, molt sovint és la interpretació de la persona, no? De la mirada. Tot i que l'artista és el que dirà, però no necessàriament l'espectador tindrà la mateixa visió que l'artista. No, això és difícil, no?
1: D'això es tracta.
0: Pues mira, comencem-hi. Comencem a les preguntes. A veure, primer de tot és a parlar del Sommier, no? Els orígens i, la, i aquesta descoberta del Sommier, de la disciplina.
1: Sí, bueno, els orígens del Sommier es remunten a la Xina al segle VI i va ser importada, transportada pels monjos budistes de filosofia Zen al Japó.
0: Veus, quan jo he dit filosofia, és una persona que ja no te centres només en la filosofia no. de la lectura, sinó aquí no. també.
1: Sí, sí. És. I en allà, pues, a partir del segle XIV, pues, van desenvolupar aquesta tècnica més, diguéssim, aquesta la tècnica japonesa és més blanc-negre, o sigui, tinta, en canvi el Sommier xinès ja més colorit, és més, més colorista. Diguéssim, aquí teníem el que és la tinta, el paper, hi ha les quatre tresors que, digo, que es denominen les quatre tresors de la pintura Sommier, que són la tinta, el paper, el pinzell, tinta, paper,
0: pinzell
1: i el tintero.
0: Ah, clar.
1: El tinter.
0: Com si estiguessis escrivint.
1: Ara, perquè, clar, no. Nosaltres el tinter és diferent a les d'un tinter de tinta normal.
0: De,
1: no?
0: de quan poses la pluma, no?, per escriure.
1: És un tinter que té una forma de muntanya i fa com una vall. Aleshores, és moldre, has de moldre la tinta, que és una barra rígida, uh-huh. has de moldre la tinta, i la tinta a la muntanya va caient cap a la vall, uh-huh. cap al llac. Uh-huh. El que passa és que, clar, això és a nivells molt purista, no? Aquí a Occident, almenys jo faig servir la tinta líquida ja xinesa o coreana, però ja està, no em dedico a tota aquesta a moldre la tinta,
0: eh? Uh-huh. Xavier, com arriba la pintura a la teva vida, en aquest cas
1: sempre,
0: a través d'aquesta
1: sí.
0: O sigui, hi ha un moment concret en què et fa dir això és per a mi?
1: No, sempre, com tu has dit, sempre m'ha agradat el món, no? La història,
0: sí.
1: l'estudi i la pintura, l'art, m'ha agradat molt. El que passa és que en aquesta pintura el que fas és transmetre més el teu món interior, no? El teu món interior no és una pintura figurativa, sinó que és una pintura més creativa, a més a més és una pintura d'un traç únic. Vull dir, al moment que tu fas el traç, el que ha sortit ha sortit, eh? També és bàsic, també, diguéssim, dintre de tota aquesta filosofia zen, entre cometes, no? Que la simetria també forma part de l'obra. L'error no està l'error, és el que tu t'has sortit, no? I la naturalitat i la simplicitat, sobretot la simplicitat.
0: I què et va captivar concretament del Sommier? És a dir, la simplicitat, que l'acabes de dir.
1: La simplicitat,
0: sí. El silenci. I també la disciplina.
1: Bueno, el silenci, el que, en l'exposició que tu m'has comentat que hi ha a Palau, es denomina la línia i el silenci. La línia és el traç. I el silenci és la, diguéssim, el que l'espectador, a través d'aquest silenci, interpreta, que no ha de ser realment el que tu has pintat, no? No és una obra figurativa, és el que el buit, per exemple, també és tan important com la pintura, com la tinta. Perquè el buit pot representar per tu moltes coses. Vull dir, és observar el quadre durant l'obra durant 10 segons i que aquest que és el que et transmet aquella obra. A tu et transmetrà una cosa molt diferent a lo millor el que li pot transmetre a mi.
0: Clar. Uh-huh. És això que diem, vull dir que la visió
1: formarà part de les teves vivències, del teu món interior, que per tu què és allò, què representa.
0: Uh-huh. Uh-huh. Recordes la primera peça que vas fer amb aquesta tècnica?
1: Sí, va ser un bambú.
0: I què vas sentir?
1: Bueno, aquí
0: quan la tenies feta. Bueno, primer podrien anar, però bé, és a dir, com... Què et va entusiasmar d'aquesta tècnica perquè tu et fiqués amb ella, és a dir, i aleshores fer els cursos o el que sigui per estudiar-la i per saber.
1: Jo farà 6 anys que estic dintre d'aquesta tècnica i evidentment me'n vaig fent cursos perquè sóc totalment un aprenent d'això, no? Vull dir, no, encara em queda molt per aprendre, no? Hi havia un pintor xinès, en aquest cas, que, bueno, 60 anys de la seva vida pintant i ell encara estava aprenent, no? Perquè, sí, clar, no sempre has de tenir, diguéssim, la ment oberta a l'aprenentatge i mai pots dir, d'això ja ho sé fer. No, mai, eh? Aleshores, què va ser el que primer que em va... Bueno, tenim en compte també que la pintura hi ha, a part dels quatre tresors, hi ha els quatre cavallers, no? Bàsics de la pintura sumí, que representen cada una de les estacions de l'any, no? El bambú representa l'estiu, la fortalesa. Uh-huh. És un arbre que neix amb molt poc a poc i arriba als 30 metres d'alçada. Però, clar, mai... per moltes ventades que hi hagin, mai es trenca.
0: O sigui, el bambú és la diferència entre un arbre com aquests que aquests dies de ventades tan fortes han caigut?
1: És la flexibilitat, no? Això ho vas transpostar també al pensament filosòfic, no?
0: És a dir, que representa també el que és la fortalesa d'una persona.
1: La fortalesa, correcte.
0: Sí, per això vull dir que ja veig que aquesta filosofia que forma, dic que és una persona que tu el tema filosòfic t'atrau molt, no?
1: Sí,
0: pels estudis i per tots, no?
1: Sí.
0: I a través, no sé si és el motiu que aquesta disciplina se t'ha ficat tan a dins.
1: Sí, perquè és l'exteriorització del món interior, no?
0: Mm-hmm.
1: Com ja et deia, el bambú que representa l'estiu, després tenim el cirerer florit que representa l'hivern. També tenim un punt de fortalesa, no? Quan tot està nevat, tot està fred, el cirerer floreix. Després l'orquídia salvatge, que no és com les orquídies que nosaltres estem aquí acostumats, creixen a la muntanya i creixen durant la primavera, no? Amb 4 o 5 flors, no fan falta més, eh? I això, aquesta simplicitat, pues ja li dona aquesta bellesa. I després l'altra tenim el crisantem, que és la fortalesa també de és la tardor, és l'última flor.
0: Sí, de fet és aquella flor, és aquella flor que també s'associa a l'amor.
1: Correcte. I en aquest cas és la flor dels emperadors japonesos, és el símbol de l'imperi japonès. Perquè és la bellesa, vull dir, la bellesa amb ve baixa, eh? O sigui,
0: sí.
1: La plenitud.
0: Sí.
1: Quan ja tot està la tardor, no? La tardor,
0: sí,
1: ja
0: no hi ha
1: flors,
0: que
1: no hi ha flors, aleshores surto jo per veure que jo, pues, tinc aquesta fortalesa, tornem a, i aquesta plenitud.
0: I què et dona el sumir que no t'han donat? Bé, tampoc sé si has provat altres disciplines.
1: El que passa és que el sumir vaig provar aquarela, però
0: sí,
1: el que passa és que el sumir no he provat mai a l'oli, per exemple, no, encara que m'agrada el dibuix, sí que m'agrada, però el sumir el que té en diferència dels altres és que no admet rectificació. O sigui, quan tu llances la primera pincellada és el que ha sortit, no es pot rectificar.
0: I si no t'ha sortit bé, el que fas?
1: Passes
0: i a preparar una altra.
1: Però és el que deia abans, en el somni l'error no existeix. Vull dir, perquè és l'exteriorització del teu interior. Tampoc tens una figura, o sigui, no es tracta d'anar i posar-te enfront d'un arbre i pintar-lo com seria amb l'aquarela, no? Aquí la imatge, tu portes la imatge i després és la teva interpretació d'aquella imatge, en la qual després hi ha l'altra interpretació de l'espectador. O sigui, és tot un conglomerat de diguéssim, d'interpretacions teues i d'interpretacions d'aquí, de qui veu l'obra, que ha de ser, pot ser totalment diferent, i d'això es tracta, no? I sobretot és molt, molt, molt important el buit. És que el paper, amb el somier, el paper, el 60% és blanc, eh? I en allà és perquè tu representis el que és, el que per tu és allò, no?
0: A l'hora de posar-te a pintar, no? Primer, quantes hores dediques? Per això és la idea de dir com és un dia de pintura, en aquest cas per tu. És a dir, tens rituals, silenci, música...
1: Sí, el silenci és vital. Jo a la música hi ha qui posa, per exemple, escurs,
0: música que, podríem dir relaxant,
1: música relaxant,
0: no?
1: Música relaxant, però jo prefereixo el silenci, sí, molt més còmode amb el silenci, i sí que hi ha un moment de meditació, diguéssim, d'estar una mica, o sigui, interioritzar, no?, tots aquells temes que després vols plasmar amb el paper.
0: I l'espai on t'hi poses, vull dir, és un espai que també acostumes que estiguis sol, no?
1: Sí.
0: Perquè no tinguis res que te pugui...
1: No, la solitud és molt important.
0: I ahir fas la meditació, sí. Te poses la no sé com es diu, la làmina?
1: És el paper, és paper d'arròs, és paper d'arròs, que és, diguéssim, té diferents gramatges, hi ha alguns que més forts, altres més suaus, vull dir, clar, aquí depèn molt també del nivell d'aigua que li posis, perquè, clar, pot sortir, se pot estendre, vull dir, és un paper d'arròs, és molt fort, però també és de tenir, és molt delicat.
0: I en el moment que tu ja t'hi poses, no?, que has trobat aquest moment de tranquil·litat interior o aquesta pau, no?, què és primer? Ja que te poses a treballar, què és primer, la idea o el tras?
1: Va estar tot unit.
0: O sigui, aquí, el que tu penses...
1: Sí.
0: I en el
1: primer
0: moment...
1: és la idea i després ja has de traçar. Clar, no és un traçar per traçar, no és aleatori, diguéssim.
0: Treballes amb esbossos previs o tot
1: neix
0: del moment? Perquè aquesta tècnica és el moment.
1: És el moment.
0: I en el moment, o sigui, que tu t'hi poses, això... si tens la tinta suficient i tot plegat, te poses i l'has d'acabar.
1: Sí, s'ha d'acabar, no perquè després... El que sí que pots fer és, si vols, donar-li una altra tonalitat de gris. També una cosa important és que jo, per exemple, puc arribar a fer 5 tonalitats de grisos, però, diguéssim, els mestres reals de somier tenen una valoració de grisos entre 26 i 28 tons de grisos.
0: O sigui que n'hi ha...
1: Del negre fins al blanc.
0: Pots anar a canviar. Mira, sí. Per exemple, aquí tenim una, aquesta peça que tenim aquí, en el que hi treballes al negre, potser li donaràs una tonalitat més grisa i tal, però apareixen, jo diria que apareixen com un monja, no? Però ho destaques per al color vermell.
1: Correcte.
0: I també alguna taca a dalt. Què vol dir?
1: No,
0: ah, és el sol. Vull dir que li has donat aquesta tonalitat de tan càlida, que queda vermella.
1: Correcte. També emiteix el color. Hi ha aquarel·les específicament somier, no és l'aquarel·la...
0: És de la mateixa disciplina, del somier.
1: Sí, sí, sí.
0: No és la típica que nosaltres veiem...
1: El conglomerant que fan servir és diferent al que fan servir les aquarel·les normals, a les que estem acostumats.
0: Què passa dins teu quan fas una línia? Perquè aquí estem pensant en aquest titular, no?, de l'exposició. Què passa, quan tu fas una línia, i què és el que busques?
1: Pues, no, realment és, o sigui, transportar amb aquell pensament que jo he tingut en aquell moment, transportar-lo amb un traç. No té més complicació.
0: És a dir, que tot, o sigui, a l'hora que tu te poses a treballar, neix el moment.
1: El moment
0: després...
1: Sí, jo puc tenir pensat, per exemple, que referenciàvem abans al bambú, no? I jo vull fer un bambú, no?
0: Sí.
1: I dic, faig un bambú, però no tinc un bambú predefinit, no? Una estructura de bambú o de fulles predefinides. Van sorgint conforme es va traçant, conforme la línia va creant i es va aplicant al paper.
0: Hi ha errors amb el somier o tot forma part del camí?
1: No, l'error no existeix.
0: És a dir, tot no forma part, el que tu facis, que tu facis...
1: Pensa que amb la filosofia que parlàvem, no?
0: Sí.
1: Filosofia Zen,
0: sí.
1: A veure, un iPhone no té... És el wasabi, que li diuen, no?
0: Sí.
1: En canvi, per exemple, un gerro trencat sí que té wasabi, o sigui, té, perquè és aquella, la bellesa de lo antic, no?, de lo vell, la puresa, allò que ha tingut una història, un moment. La simetria és bonica.
0: Sí.
1: Simplement és això, vull dir, no existe l'error, no existeix.
0: És a dir, que no el surti el que surti,
1: sí.
0: és...
1: Pues, clar, evidentment, després ja el teu criteri, no? Quan tu dius, ostres, pues això no m'agrada com ha sortit, pues no, tu guardes i ho fas servir per una altra cosa.
0: I què és el més difícil d'aquesta tècnica? I alhora el més alliberador.
1: El més difícil és aconseguir la tonalitat que tu en aquell moment vols donar, el tot de gris que vols fer servir.
0: Però sempre ha de ser gris?
1: Sí,
0: sempre és el negre, sí, el que s'està fent servir.
1: Sí, si és purista, és negre. Uh-huh. Negre en diferents tonalitats de grisos. Tenim l'altra vertent, que és la vertent xinesa, que sí que fan servir més el color.
0: Uh-huh.
1: Sí, dificultat, que deies abans, sí, és aconseguir, o sigui, aconseguir aquestes tonalitats de grisos.
0: I el que t'allibera, el més alliberador?
1: Plasmar-ho al paper.
0: Plasmar-ho. O sigui, quan ja lo tens allà...
1: Sí, plasmar-ho al paper.
0: Però plasmar-ho, no sé si també en el moment que el plasma i que quedi acabat.
1: És tras a tras. Cada tras té la seva història.
0: Vull dir, tras a tras...
1: Pues,
0: és a dir...
1: aquesta muntanya.
0: Pues, aquest és una muntanya.
1: Sí.
0: I aquí és... No sé si és un monjo o és una persona que va caminant.
1: Per cadascú pot ser una cosa.
0: No. Bueno, sí, jo he pensat que pot ser... Depèn de la muntanya, fins i tot aquí. Com veig a una persona i no sé si porta com un... Mm-hmm. Podria ser un pastor, podria ser també un muntanyer, vull dir que no... Una persona, o pot ser el que he pensat en un principi, que era un monjo. No sé, digo, m'he situat en el Tíbet,
1: bueno,
0: la zona,
1: està molt bé.
0: És la visió, i veig aquí aquesta persona d'alguna manera, però és que a més està, o sigui, aquesta figura és també com molt japonesa, o sigui, a l'estil, no sé si heu de treballar tot a l'estil també així, quan fas la figura d'una persona...
1: No, això ha sigut perquè podria haver posat aquí una persona occidental, no? Però no, sí, té un traç, diguéssim, oriental aquest senyor, bueno, aquesta persona, aquest personatge, més que personatge que és un arquadre.
0: Sí, a mi m'ha recordat més una persona oriental, però podria ser perfectament, no, ser del Japó, com podria ser de qualsevol
1: lloc
0: aquest, però a més relacionat amb aquesta filosofia també que te'n vas, per això t'he dit al Tíbet, no? Amb un monjo. El que seria la mirada interior. Parla sovint de l'espai invisible. Què és per a tu, precisament, l'espai invisible?
1: És el que comentava abans, el buit.
0: El buit.
1: El buit. El buit és molt important.
0: O sigui, per què?
1: El buit.
0: Però, per exemple, en aquesta litografia, en aquesta obra, on està el buit?
1: El paper blanc.
0: La zona, o sigui, tot el que és...
1: Sí,
0: deixes l'espai de lo que tu vols... Tu aquí dibuixes o es pintes el que tu vols, no?
1: Sí.
0: I sempre ha d'haver-hi aquest buit.
1: Sempre. És més important, quasi bé, el buit...
0: Que el contingut?
1: Que el contingut. Ah. El buit, perquè és el que en teoria, o és el que pretens, és que tu et transportis i omplis aquest buit.
0: Mm-hmm.
1: L'espectador.
0: I com es pinta allò que no es veu? Tu com ho pintes?
1: A la imaginació. Amb el teu món interior, has d'extreure el teu món interior
0: aquí
1: i transportar-lo.
0: Aquí veiem una muntanya, no? Però tu aquí segur que no tens davant res. És com tu estàs veient la muntanya.
1: Jo això, com has vist, no he anat a aquell lloc a pintar-ho.
0: No.
1: És que no té res a veure amb l'art figuratiu. Vull dir, no té res a veure. És el buit, és allà on entres tu. Pots imaginar-te, jo no puc dir el que pots imaginar, pots imaginar-te qualsevol cosa, o unes boires, o no sé, o que d'aquí segueix un altre camí. Vull dir, no és una regla de dir, bueno, és que si veus aquest buit amb aquest angle, no existeix tot això. No existeix.
0: És un gran diferencial, no?, entre qualsevol altra manera o branca de la pintura.
1: Sí.
0: Aquesta, podríem dir, és, no sé si és per això que és el fet de que sigui japonesa totalment, bueno, que també allà pinta normalment, no? Vull dir que no és sí, normalment, clar, clar. No, jo no dic si no, no, pintes, no, pintes tenim... quadres, pintes quadres d'un altre tipus,
1: sí,
0: no?
1: Figuratius.
0: Figuratius però... o diguem del que sigui, no? Però sí. En aquest cas és que no, hi ha una gran diferència.
1: Hi ha una diferència perquè hi ha la diferència del teu món interior, no? Uh-huh. Aquesta diferència entre cometes filosòfiques, si podríem dir.
0: Quina relació hi ha entre el teu estat emocional i el resultat final del que tu vols plasmar? Perquè sempre, tot i que és en el moment, arriba un moment que amb aquesta meditació que tu vas, que fas en un principi, sí que te ve al cap el que tu vols plasmar en aquest cas és en aquest paper, no? Per això la pregunta era això, el teu estat emocional i el resultat final que tindràs aquí. Si estàs totalment relaxat i centrat, aconseguiràs el que tu vols?
1: És que si no estàs així no podries fer-ho, clar. Si estàs en una situació incòmoda, nerviosa, no pots posar-te, ja, ni te planteixes de posar-te en front d'un paper.
0: En aquest tipus de pintura. No, en una altra potser sí, però
1: no
0: en aquesta...
1: No tinc cap mena de necessitat, diguéssim, de fer. Uh-huh. Si en aquell moment no puc fer-la perquè no em trobo còmodo, doncs no ho faig. Ja està. O sigui, necessites tranquil·litat i estar en tu mateix per poder plasmar la idea que puguis tenir.
0: Creus que la pintura t'ha ajudat a mirar-te d'una, sobretot en aquesta especialitat, no? T'ha ajudat a mirar-te d'una altra manera?
1: Bueno, m'ha ajudat en tot cas a valorar la simplicitat. Uh-huh. El no ser tan simètric. Tu em coneixes i saps que sóc una persona bastant quadriculada en segons quins aspectes i això, doncs, vull dir que
0: veus les coses d'una altra manera a través d'aquí.
1: La irregularitat, l'error que no existeix, vull dir, la asimetria, que és molt important també, no, a veure, coses paral·leles no, aquí no quedarien bé, no? Un paral·lelisme, això és rebutjable o sigui, fer un paral·lel, una fulla i una altra fulla paral·lela, allò no és compatible amb el somier, amb la pintura. Això és aquesta asimetria, o sigui, deixar-te una mica anar, no? I el ser, doncs, més espontani amb el tras,
0: sí.
1: Traspuntar-lo al que és la pintura.
0: El dia de l'exposició m'explicaves també la manera com que comença, és a dir, comences, hi havia alguna obra que podria ser un arbre, no? I és el moment que tu vas traçant i el vaig fent fins que l'acabes. Vull dir, no, és això que dic...
1: No, això suposo que refereixes a l'altra zona que hi ha, que són els arbres fets a bolígraf.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Aquell sí que
0: no és la mateixa tècnica.
1: Allò és per donar-li una mica de allò que parlaven abans, de la simplicitat, sí, de les coses, no? Que no fa falta dibuixar amb un bon blanc, no?
0: Sí.
1: Amb un simple bic, que no recordo el preu que té, però pots fer també una obra. Aquesta sí, una obra d'art. I allò sí que em pot portar, alguns m'han portat dies i inclús algunes setmanes.
0: És a dir, pots deixar-lo en un moment
1: sí,
0: i lo continues.
1: I aquí ho continuo. El que sí que he tractat de conservar és l'estètica del negre, no? I per això són arbres amb bolígraf bic.
0: Perquè
1: de color negre.
0: Clar, jo també d'alguna manera destaco que ets una persona que, tot i que amb els colors sigui tenint en compte aquests colors, però que sí que plasmes també la natura. És un amant,
1: sí,
0: sobretot als arbres.
1: Sí. Sí.
0: I els arbres petits, no?
1: Sí,
0: vull dir que,
1: no, sí,
0: que
1: sí.
0: I de les plantes.
1: És una visió, assumir el que fa és una visió de la natura. És una visió de la natura. Però ja et dic, és una natura que tu has vist, tu ara veus una cosa, una flor, te'n vas a casa, tanques els ulls, i aquells 10 segons que tanques els ulls, doncs manifestes allò, aquell pensament que tinc, però no ha de ser exactament aquella flor que tu has vist, és una flor. Però no ha de tenir 5 centímetres, 4, ni... no, és una flor que tu t'imagines que has vista i després la plasmes amb el través del teu pensament.
0: I l'aconsegueixes?
1: Sí, clar.
0: Per lo general, clar, vull dir que, clar. Perquè la tens aquí, o sigui, la flor tu l'has vista. Sí, sí. La flor o el que vulguis,
1: el que vulguis
0: fer existeix, és real, vale? Però el tens, vull dir, no lo tens endavant, el tens en el cap.
1: Això és la diferència que volia comentar. Sí. Vull dir, amb això tu no pots anar-te amb un cavallete al camp i dibuixar.
0: I posar-te a plasmar, pintar la natura, no?
1: Primer per la dificultat del material que tens, no? Les tintes, etcètera.
0: Clar, perquè són, imagina't, anar carregat amb tot i que se te poden acabar, jo què sé.
1: No existeix, això no és concebible. Mm-hmm. Ha de ser en un lloc en què tu plasmis el que...
0: O sigui, tu estàs, tens aquí, però l'has vist. I aleshores és aquí.
1: Pots veure o te'l pots imaginar.
0: I a partir d'aquí és on...
1: Crees
0: l'obra. Passem a l'exposició. Com neix aquesta exposició? És a dir, quan... perquè representa una feina, una trajectòria de feina per aconseguir, a més a més que són moltes les obres que estan exposades, que no és un treball d'un dia.
1: No.
0: Per això, com neix?
1: Pues mira, una idea de dir... Pues mira, vaig fent i, bueno, sobretot la meva companya, és la que em va donar
0: la idea de fer l'exposició.
1: L'empenta, a més a més, valorable també perquè tot, ja sé que això és una curiositat, però tots els marcs són també manuals i fets per ella, els marcs de l'exposició. I bueno, va ser aquesta empenta. Van començar, volien fer aquí a Caldes, però el mes de setembre de l'any passat, el que passa és que, bueno, va haver una dificultat amb el centre, que estaven d'obres, etcètera, i bueno, ja es van moure per una altra via. I bueno, va ser a la Torre.
0: No, és un espai, aquest espai cultural de la Torre Folk, de la Torre Folk i Torres, i hem de dir que s'ha de valorar, perquè és molt bonic. Vull dir, primer, perquè té un espai fora que ja fa que te trobis bé, no?
1: Sí,
0: l'espai de natura, d'arbres, de flors, etc. Això acompanya moltíssim.
1: Sí, sí.
0: I a banda també de les persones.
1: I les obres, doncs, hi ha obres d'inici. Ja et dic que ara farà 6 anys ja que em dedico a això, i encara no estic a les bressoles del tema. I d'inici hi ha algunes que són ja de l'etapa final, d'ara.
0: Sí, sí. Però a l'inici, quan era? Vull dir, vas començar...
1: Fa 6 anys.
0: Oh, la pandèmia. Vas començar justament...
1: Una miqueta abans de la pandèmia.
0: O sigui, vas començar abans.
1: Abans de la pandèmia.
0: Podríem dir que una manera d'aprofitar...
1: No ha sigut causa-efecte. No?
0: No, però aprofitar aquest temps que no es podia sortir per posar-te a ajudar-te també a fer més obres?
1: No.
0: Això, aquí no ha vingut aquest tema, no? Què uneix totes, o sigui, totes les peces que hi ha a l'exposició? Què és el motiu? Què uneix totes les peces?
1: Bueno,
0: quin és el fil conductor? Si és que hi ha un fil conductor entre tota l'obra.
1: No, és una mostra que, com ja la vas veure, que no té una continuïtat. Vull dir, hi ha representacions dels temes aquests dels quatre cavallers, hi ha representacions que no tenen res a veure, com per exemple aquesta que tenim aquí, que és totalment una creació meva, vull dir que és un pensament meu i ho transporto aquí, no hi ha una
0: però sí que també hi ha o sigui, aquests tens molts que primen aquest, però també n'hi ha que tenen colors.
1: Sí, clar. Sí, clar. Va,
0: però no, ja dintre... no estarien dintre del mateix estil.
1: Sí. El que passa és que també està, a veure, està permès. Els puristes, evidentment, les flors te les fan
0: blanc. Ha de ser negres, vale.
1: Jo em permeto...
0: Però tu també està permès fer grocs, colors.
1: I és que,
0: a més, i fins i tot hi ha un que, a més, mostra el que seria el cirerer en flor,
1: sí,
0: per això, sí, i amb els colors.
1: Amb els colors, és que està permès. No seria purista, però està permès.
0: Bueno, i els puristes, que són ja els
1: negre,
0: que han
1: negre,
0: de...
1: Negre.
0: Els que s'han
1: negre,
0: de fer...
1: El son és negre, tot és negre.
0: Però queda com una... Dona una sensació també més de... Bueno, és que és així, de foscor. És, tot i que tingui la part del buit, no? Ja. Tot i que tingui la... Que això, afortunadament, fa que no sigui tan...
1: tan no, negre. Però, bueno, depèn com ho interpretis. Jo tampoc ho interpreto així, eh?
0: No, o sigui, no. No. Evidentment, has d'interpretar el que t'està dient. És a dir, el que penses, no? I sobretot aquí tenim en compte a l'artista, no? El que intenta plasmar, no? I si hi ha una part molt, perquè és, enllaça molt amb el que has dit o no en la filosofia zen. Vull dir que, per tant, aquí hi ha una part filosòfica super...
1: Sí.
0: I a més ja l'has explicat, sí, no? Sí, en un principi, amb el contingut, per exemple, d'aquesta obra que tenim aquí endavant, de la muntanya, el camí, no? La persona que va... No sabem si ha baixat ja de la muntanya i continua, o anirà cap a una altra.
1: Conxi, tal com estava dient, no t'ho puc dir, és tu que ho interpretes.
0: És qui ho interpreta, no? Quina reacció t'agradaria que tingués el visitant quan entra a la sala?
1: Ho he comentat abans. Jo vull dir, més que res, que es deixi transportar per als seus sentiments, que guardi silenci, molt important, que es posi davant d'un quadre 10 segons, i que cluqui, tanqui els ulls i es torni a obrir, i aleshores què és el que li ha aportat aquella pintura, aquella obra, aquella imatge, que ha abocat coses internes, què li ha suggerit, què ha vist on no hi havia res, perquè ha de veure coses on no hi ha res pintat. I això és la pretensió és aquesta, no? que cadascú s'interioritzi la seva visió.
0: I el dia de l'exposició, que hi havia moltes persones, d'alguna manera t'ho van reflectir, és a dir,
1: van comentar coses. El que passa és que ja aprofitant, no? Que ja, quan vagin a l'exposició, si algú vol anar a veure-la, doncs hi ha una llibreta,
0: sí.
1: Específicament perquè, clar, sense aquell comentari... Sí, perquè ja ho posa allà, que sense el comentari realment de les persones, de les visions, de lo que ells li ha transmès, doncs l'obra, el conjunt de l'obra no seria tampoc acabat.
0: Hi ha alguna obra que tingui una història especial?
1: No.
0: Dins del que serien la història que tu li vols donar?
1: No.
0: És el que no existeix, en una història.
1: No hi ha una obra concreta que m'agradi més que una altra. No existeix.
0: I què t'ha sorprès més del... Per exemple, del muntatge, del procés del muntatge, que aquí el muntatge de l'exposició.
1: Sorprès.
0: Que t'ha cridat més l'atenció.
1: No, perquè m'ho vaig passar molt bé.
0: Molta feina.
1: Molta feina.
0: Sí,
1: molta feina.
0: El fet del muntatge, eh?
1: Sí. Home, clar, pensa que des que penses que ho has de fer, que ja et va entrar el nervi, no? Fins a l'últim dia que l'estàs muntant, pues, que si els marcs, que si les llàmines, que com posar-ho, que d'on, i després muntar-ho.
0: I ara sí que aquí tenim en compte art, vida i comunitat. Què t'ha influït? Com ha influït el poble, Caldes, en la teva manera de crear? Si és que ha provocat alguna influència.
1: Home.
0: No necessàriament.
1: No, perquè
0: podríem dir perquè aquí no estàs reflectint, o sí, no sé, algun espai concret del poble.
1: No reflecteixo cap espai, perquè no té res que veure. No.
0: I què t'inspira a tu el dia a dia? Del dia a dia. És a dir, quan tu...
1: Pues qualsevol detall petit, perquè petit que sigui, i inclús les coses, diguéssim, més livianes, més petites, no? Aquelles imperfeccions que no són imperfeccions, no? Que són realment coses boniques, no? Qualsevol detallet és important per transmetre't una idea, per efímer que sigui.
0: Sí, efímer. Efímer, sí. És una cosa que desapareix.
1: Que desapareix, però que en aquell moment tu l'has captat.
0: Clar. És que es tracta d'això, no? Penso que aquesta disciplina, no? és el fet de, com tu l'has captat ja en la teva, en la teva ment,
1: doncs, comentava abans que tu fas l'observació, te l'emportes, la tens al teu cap, no? I tanques els ulls i després està flora, però no sé si ha de ser el mateix, però clar, allò a lo millor tornes a passar el proper dia i ja no hi és. No, és el moment.
0: En aquest sentit, a tu com, és a dir, no sé si associes a l'art també amb el que podríem dir el que a tu t'agrada particularment, com és aquesta part filosòfica de la vida, etc. Sí. I això, diguem, aquí està totalment, o sigui, forma part, no sé si el motiu perquè tu t'has agafat aquesta forma, aquesta disciplina, està influenciat precisament per el que a tu t'agrada particularment.
1: Sí, m'agrada particularment, com ja t'he comentat i ho has dit també, la simplicitat, la naturalitat, i després el que no assisteix a l'error.
0: Sí, no, això ja l'ho hem comentat, no? Però és el fet, no?, que justament això no sé si és una filosofia també, no? Però és el fet de trobar aquí, que concretament, és a dir, tu el dia que dius fent cursos de pintura, etc., arribes en aquest i consideres, diu, aquest és el meu. Aquest és el que jo me trobo bé, justament tenint en compte aquesta part filosòfica de la vida, no?
1: Totes aquestes, vull dir, aquestes tres coses que t'he dit al principi.
0: Sí, la simplicitat, tot això
1: forma part del principi geofèric i de la filosofia zen.
0: Sí.
1: I sempre m'ha agradat.
0: Sí, però ara, imaginem, estem parlant de la disciplina, no?, a l'hora de pintar. Però per què t'agrada la filosofia zen? També per lo mateix?
1: Per lo mateix, sí. Sí, per la simplicitat.
0: És a dir, quan parlem de la persona, no? Aprofundir en la persona, això formaria part? És a dir, la simplicitat, el buit i el no error?
1: I el no error.
0: Sí, de la persona també?
1: També.
0: Però jo no sé, sí, no ho veig així?
1: Sí, a veure...
0: És a dir, la persona està plena d'errors, ja ho saps.
1: Bueno, però es tracta de poder identificar-los, no? I d'estar bé amb tu mateix.
0: Clar, ahir sí. Well. Però ahir, aleshores, tothom hauria d'entrar en aquesta filosofia.
1: Sí, bueno, tothom.
0: Bueno, és a dir, que t'agradi, no? O que busquis una manera de viure la vida i d'entendre la vida, no? I d'entendre les persones, a vegades.
1: D'entendre les persones, però aquí no podem, tal com la nostra societat estem, no podem tampoc transportar tot això. Però el que fas, pues ho plasmes amb una pintura, no?
0: És la manera. Però que no sé si aquest tipus de filosofia, converses i tal, sense...

0: Es per això, és, això està abocat a que tota la... tothom pot agafar una, un tinter, una, un pincell, un paper i fer traços.
1: Però necessita una formació també.
0: Quan
1: de, per exemple, tu en el moment ja fa 6 anys que fas això, va ser en aquell moment que tu vas començar a formar-te?
0: Sí, sí, jo vaig fer a nivell autodidacta també coses, però clar, evidentment pues, diguéssim com tractar els grisos, pues no en sortia del tot bé, no? Pues clar, necessites una mica d'explicació per part de persones que en saben molt més que tu, evidentment, però tothom estava disposat a poder fer un, agafar un tinter i fer un, el que li surti, el que he comentat abans, no? No, per què? Per la no existència de l'error, no existe, no existe, no? Hi ha coses que siguin perfectes. La imperfecció és bonica.
1: Primer, com has dit, autodidacta, primer vas començar a través de,
0: sí, sí,
1: de per exemple, internet,
0: internet
1: i tal, i buscar...
0: Buscar, sí, això com perquè clar, penso que amb el traç, no, amb el traç de, del somí, no és el canyell el que mana, no? Com seria amb altre tipus de pintura, és tot el cos, és des de l'ombro, o sigui, quan llances una pincellada, es mou tot el cos, vull dir, és tota la persona la que es mou, no, és, no és el canyell. I aleshores doncs totes aquestes coses les vas aprenent, les vas buscant i, bueno, i fins que arribes a tenir doncs, coneixement per poder fer.
1: I el primer moment en el que tu te va arribar a això,
0: o sigui... vaig fer un traç un dia,
1: no, però,
0: un traç, i
1: però tu mateix
0: i em va agradar,
1: però ja coneixies, però sí, coneixies la tècnica.
0: Sí, clar,
1: vale.
0: Clar, clar.
1: No, era per això, com vaig conèixer la tècnica?
0: Sí, bueno, vull perquè em vaig, saps que
1: m'agrada
0: investigar en coses.
1: Sí, va ser, diguem, a través de la curiositat.
0: Sí, a través del tipus de filosofia.
1: Sí.
0: Que, com es transporta aquest tipus de filosofia? Mira, hi ha aquest tipus de pintura que jo ja havia vist,
1: vale.
0: Aquest tipus de pintura que és el que...
1: que no és, no és, no és una cosa,
0: és aquesta...
1: o sigui, en el, a fases anys comences a treballar, però
0: a fent classes,
1: de conèixer, de conèixer la tècnica ja la coneixies,
0: sí.
1: I la filosofia, però molt...
0: mai m'havia dedicat evidentment a posar-me davant d'un paper d'arròs, mai havia comprat des de fa 6 anys els vaig començar a comprar, però jo un paper d'arròs no havia comprat mai.
1: Parlem del paper d'arròs, perquè és,
0: sí,
1: és un paper molt particular,
0: és molt particular,
1: que a més és, només pot
0: es poden fer
1: el
0: paper d'arròs, i també hi ha un altre que ho fan amb fibra de canya, de les canyes d'això, i és un paper molt resistent, encara que sembli
1: delicat,
0: delicat,
1: però no,
0: és molt resistent, molt resistent.
1: Vull dir, però és difícil de trobar, o tu ja saps de,
0: no,
1: de bé
0: ha,
1: les, els llocs on trobaràs?
0: Sí, no, si vols dic, hi ha tendes a Barcelona, el Momo, per exemple, que
1: sí,
0: he portat jo avui un, bueno, aquella bossa,
1: sí,
0: he portat els quadres, que estan especialitzades després en temes de pincells, tintes, i després també el Haiku, també a Barcelona, la Piera també té, o sigui, hi ha algunes cases a Barcelona, aquí a Sabadell tenim el Figuerola, que també hi ha cases que es dediquen i tenen dintre del seu material de belles artes, diguéssim, productes per somier.
1: Aquí, diguem, només se centra en el contingut que tu li donis. No sé si també hi ha la part, com que hi ha molta part, el buit, no? També posar algo de poesia. Tu dic per un,
0: quan
1: m'has dit el haiku.
0: Sí, els haikus, no?
1: Sí, si el haiku també pot estar aquí.
0: Sí, està molt lligat.
1: Sí. I pot anar,
0: sí,
1: i pot anar a dins.
0: Pot anar a dintre. Sí, pot anar a dintre. Si ja fixes a l'exposició amb les carteles d'això, hi ha petits escrits.
1: Textos.
0: Sí. Evidentment no seran haikus, perquè no...
1: Bueno, el haiku té una cosa molt particular,
0: molt particular
1: de fer, no?
0: Particular de fer, jo no sé de fer, però bueno, evidentment lliga perfectament el tipus, amb el tipus de pintura, lliga perfectament.
1: Perfectament,
0: haiku,
1: o sigui, és, de fet, és, el haiku és poesia, i de fet aquest tipus de aquesta disciplina, tal i com tu les expliques, és també poesia, perquè
0: també.
1: És que tot el que és poètic, tot el que és poètic té aquesta interpretació i té aquesta base també filosòfica, no? I pot ser que és això que dius, que lliga també tant, no?
0: Sí.
1: Amb el haiku a dins d'aquesta. I a més tenim

0: aquest espai, el buit, jo li dic espai, és el buit. Mirem cap al futur. Què t'agradaria explorar a partir d'ara? No? Ara ja cada cop... Això hi ha l'experiència, no? I l'experiència, és a dir, el treballar no, dia a dia...
1: No tinc cap mena de seguir formant-me i...
0: No, de seguir formant, però de seguir treballant-la.
1: Sí, sí, sí, clar, evidentment. Sí, sí, sí.
0: Continuar fent obres...
1: Continuar fent obres, sí.
0: I una altra exposició.
1: Bueno, i una altra exposició, bueno, si surt una altra exposició.
0: Home,
1: sí,
0: ja ha fet aquesta Palau, vull dir, pot o bé la mateixa o una altra aquí, no?, a Caldes.
1: Bueno, esperem, a veure si és possible.
0: Es tracta d'això. Ai, no t'he preguntat, què diries a algú justament que vol començar a fer un tipus d'aquestes obres, no? Aquesta disciplina, treballar aquesta disciplina concretament, però no s'atreveix.
1: Que no tingui por equivocar-se.
0: No
1: tingui por equivocar-se, vull dir, no existeix, ja ho torno a dir, no existeix. Vull dir que agafi un tinter de tinta, agafi un pinxell especial, són pinzells per a aquest tipus de tinta, i es posi en front d'un paper. No fa falta que al principi sigui paper d'arròs, pot ser qualsevol tipus de paper, inclús un tros de diari, un tros de diari, un paper, un fòlio, qualsevol cosa, no fa falta que sigui d'aquest tipus, i que comenci a traçar línies.
0: Tens algun projecte a banda de, en ment al respecte? O sigui, el projecte pot ser fer continuant fent obres, no?
1: Sí, sí, sí, aquest projecte, i després hi ha un altre projecte que és una mica així primícia, que és lligar una mica amb una altra persona, no, pues fer aquest lligam de haikus i...
0: Oh, molt bé. O sigui, lligat, faries la pintura, sí, no? Sí. L'altra persona, la poesia.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: No dic qui és perquè no sé si...
0: Bueno, però amb ganes també de que aquest projecte estigui també acabat. Mira, faré ara un ping-pong final, vol dir preguntes que són amb una resposta ràpida. Un color.
1: Un color blau.
0: Un paisatge.
1: Neu.
0: Un objecte imprescindible al teu estudi.
1: Un bolígraf.
0: Una emoció que et fa pintar. Una obra teva que t'ha transformat.
1: No tinc.
0: Una obra d'un altre artista que t'ha influït o que t'ha marcat.
1: Hi ha molts, no podria dir noms.
0: I un somni pendent. No hi ha somni. Xavi.
1: Tot molt bé.
0: No, és que
1: és per això. És si permets.
0: Sí, sí, sí, tot el que vulgui.
1: A tu t'agrada el tema aquest de llibres. És, si algú vol prendre nota per conèixer una mica d'això, doncs ja vaig a dir tres. Hi ha un llibre molt interessant que parla sobre el tema de la pintura Sumi, que és de Maria Eugènia Manrique, que es diu així, Sumi, pintura Sumi, és de l'editorial Acal, si no recordo malament. Després hi ha una altra que és de Racionero, que és Apuntes sobre Taoisme, de l'editorial Aliança Editorial, i una altra que aquest és més difícil de trobar, que és la semilla de la mostaza.
0: Molt bé.
1: Que són quatre volums, aquest sí que és molt gran, són molt grans, i aquí sí que és tota una visió de les diferents tècniques de pintura sumi.
0: Xavier, vull dir, sense acabat el temps, no?
1: Bueno.
0: Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada teva tan delicada i tan profunda. Que continuï influint les línies, els silencis i les emocions, i fins aviat, perquè... Espero que continuïs venint.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Conxi, i a vosaltres per la vostra atenció i permetre'm expressar-me.
0: Molt bé. Així arribem al final del programa amb una música que està sonant de fons, que és Patos, de Ludovico Einaudi, i doncs tanquem el fòrum. Hem parlat de llengua, de cultura, de curiositat, i hem entrat en el món de la tinta i del silenci en aquesta manera tan personal i tan profunda de mirar el món que ens ha compartit Xavier Martínez Ortuño. Avui hem descobert que una línia pot ser un camí, una emoció, una invitació a mirar més enllà i que la cultura, la nostra cultura, continua sent un espai de trobada de junt i comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, i demà tornarem de nou. A partir de les 9, doncs ja ens trobareu aquí al fòrum. Vinga, que tingueu molt bon dia.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui Catalunya es desperta amb una vaga general escolar. Una vaga que no és un caprici ni una excusa per fer pont, sinó el primer toc d'atenció d'un cicle de mobilitzacions que demana una cosa tan bàsica com que l'educació sigui escoltada. Que la Generalitat negociï de veritat amb els que coneixen les aules, les ràtios impossibles i les realitats que no surten als informes. És curiós, o pot ser no tant, que les professions que sostenen el país siguin sempre les que han de sortir al carrer per recordar que existeixen. Mestres, infermeres, metges, tots ells tenen una cosa en comú, la vocació, i també una altra, que sovint el sistema els tracta com si la vocació fos una mena de superpoder que els permet aguantar-ho tot. Però la vocació no és un superpoder, és un motor, i fins i tots els motors, si no els cuides, s'aturen. Avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, recordem que hi ha feines que no es poden fer sense ànima, sense mirar als ulls, sense tocar, sense escoltar. Feines que no es poden fer amb pressa ni amb protocols que no tenen en compte la vida real. I avui també és el Dia de la Salut Vegetal, el Dia de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, o el Síndrome de la Fatiga Crònica, i el Dia de les Dones Matemàtiques. Quatre efemèrides que ens recorden que la salut és fràgil, que la natura ens sosté i que hi ha malalties invisibles que mereixen ser escoltades i que les dones continuen obrint camí en disciplines on encara les volen petites. Potser el missatge d'avui és aquest: cuidar és un acte polític, i cuidar bé a l'escola, al CAP o a casa és el que fa un país que funcioni, o fa que un país funcioni. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí durant dues hores ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, 12 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem amb tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. El Dia Internacional de la Infermeria, el Dia de la Salut Vegetal, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, i també el Dia de les Dones Matemàtiques, un dia que parla de cures, de ciència i de visibilitat. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat, avui amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema tan delicat com necessari, l'acompanyament al final de vida. Ens explicarà un cas real viscut en primera persona que ens ajudarà a entendre què significa morir a casa i què implica per a les famílies i per als professionals. I a la segona hora seguirem parlant de salut amb dues persones que formen part de la història viva de Caldes i de la salut, no? El doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemusa, metges de capçalera de referència, molt estimats pels seus pacients i per tota la comunitat. Conversarem amb ells sobre la vocació, trajectòria i sobre què vol dir cuidar durant tota una vida i, evidentment, com veuen ara la sanitat. Així, doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Avui és dimarts 12 de maig. Han passat 132 dies de l'any i en resten 233 per continuar o per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Domitila i Sants Aquileu, Assasael, Dionís, Domènec de la Calçada, Epifani, Felip i Nereu. Si us dieu així, doncs, com sempre, també us felicitem i diem moltes felicitats. I com hem dit en un principi, aquest 12 de maig és una data carregada de commemoracions i moltes d'elles tenen a veure amb la salut, com ara escoltarem i veurem. D'entrada, avui celebrem el Dia Internacional de la Infermeria, coincidint amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. Un dia per reconèixer la feina imprescindible de les infermeres i infermers que sostenen el sistema de salut amb professionalitat, proximitat i una humanitat que no sempre es veu, però que sempre hi és. També és el Dia Internacional de la Salut Vegetal, una jornada que ens recorda que la salut de les plantes és clau per a la nostra alimentació, per la biodiversitat i per a la lluita contra el canvi climàtic. Sense plantes sanes no hi ha planeta sa i, per tant, tampoc persones sanes. I avui és igualment és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica. Dues malalties sovint invisibles però profundament incapacitants. La data no és casual. Es commemora també el naixement de Florence Nightingale, que va patir una malaltia paralitzant durant gran part de la seva vida. I ja que parlem de Florence Nightingale, val la pena recordar qui era aquesta dona coneguda com la dama del llum. Va néixer a Florència el 1820 i, tot i que la recordem com a infermera, no? També va destacar en les matemàtiques i estadística, tant que va ser la primera dona a ingressar a la Royal Stixtals, bueno, i també, diguem, va ser membre honorari de l'America's Statistical Association. Va aplicar les matemàtiques a la epidemiologia i va revolucionar la manera d'entendre la salut pública. El 1860 va fundar l'Escola d'Infermeria de l'Hospital Saint Thomas de Londres i durant la Guerra de Crimea va ser immortalitzada per The Times, que explicava com, quan tot quedava en silenci, ella feia ronda entre els soldats ferits amb un petit llum a la mà. D'aquí el seu sobrenom de la dama del llum. Va morir el 1910 després d'anys de malaltia i reclusió, però deixant un llegat immens. I ara una última commemoració. Avui és també el Dia Mundial de les Dones Matemàtiques, en honor a Marian Mirzakhani, que la primera i encara única dona guardonada amb la medalla Fields, una efemèride que vol donar visibilitat a les dones que fan matemàtiques arreu del món i incentiva que se'n facin més des de qualsevol institució o comunitat. Per tant, avui és un dia que parla de cures, les que ens donen les persones i la que ens dona la natura. I també és un dia que ens recorda que les dones són i han estat sempre essencials en totes les disciplines, també, per suposat, en les ciències i en tota la vida. I ara entrem a la secció, aquesta secció que cada dimarts doncs, ens encanta tenir-la així, doncs, que és la medicina a debat. No, la medicina, no, la sanitat. La sanitat a debat. Un espai que compartim cada setmana amb tres professionals de referència d'atenció primària, la doctora Xesca Zapatep i Pilar Roncan i la infermera Marilut Talavera, que avui és qui ens acompanya. Bon dia, Marilut.
3: Hola, bon dia. M'ha agradat molt això que has dit de la Florence Nightingale, perquè la tenim com, com referent a nivell d'infermeria, perquè va ser amb ella en qui va començar tota la infermeria científica, perquè va fer uns descobriments importantíssims a través de la neteja i dels barracons on estaven els soldats. Va ser pionera en temes de salut pública i li va costar, perquè va haver de demostrar, sobretot als homes, el que era important en aquella època per evitar les infeccions i els contagis, no? I m'agrada, no? Avui dia de la infermera està aquí,
2: sí.
3: I a més que hagis parlat de la Florence. M'agrada
2: molt. Perquè aquesta diada, de fet, es va, o sea, de la infermeria era en honor d'ella.
3: Es va
2: sí, commemorar, sí. Vull dir, tenint en compte aquesta dona. I ja de pas, digo, bueno, pues jo busco saber més de la Florence, no?
3: Molt
2: I
3: bé.
2: És el fet de trobar i que hi ha dones. Per això, quan sí. també parlàvem de les dones matemàtiques i acabes dient que en aquesta disciplina, en tota la vida, i evidentment perquè són dones com aquesta i tantes que han fet tant, no?
3: Sí, han fet tant i han estat, no invisibles, però han estat en un segon pla, perquè no interessava al moment, no? De que
2: una dona
3: sortís, no?
2: I a més, després, quan també se celebra el dia de la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica, també és per ella mateixa. Una dona que va fer tant i després doncs va veure també incapacitada per aquesta malaltia, que també s'ha dit molt en contra d'aquesta malaltia, i això tu ho coneixes
3: sí.
2: molt.
3: Sí,
2: que si és
3: s'ha categoritzat
2: invenció de les dones. Vull dir que, com
3: sí,
2: sempre
3: sí.
2: ho fem, vull dir que sempre passa
3: sí.
2: Aquesta... No és per ser dona, no? Però per tantes
3: tant
2: dones...
3: I tant que és per ser dona, Conchi, som dones...
2: No, però que dic que no per donar-me jo importància, no per donar-me importància, sinó perquè el fet de que les dones arriben amb tot i... A veure, els homes són, tots som importants, no? Però
3: sí.
2: és que les dones destaquen en tot.
3: Sí, sí, i destaquem perquè han sigut i són encara pioneres en les cures.
2: I tant.
3: Jo crec que els homes han d'aprendre molt del tema de les cures que tenen les dones, no? Que són més curoses i cuiden més dels altres, no? I això jo crec que és molt important. De fet, el tema que portem
2: sí,
3: avui...
2: Sí, el tema avui, que és el que justament és l'acompanyament al final de vida,
3: aquest tema... realment les cuidadores en general són dones, perquè hi hagi homes que també n'hi ha, i també són bons cuidadors els que n'hi ha, però en general hi ha moltes més dones cuidadores en un final de vida que no homes. Jo avui, Conchi, pensava, teoritzarem sobre el final de vida? No es pot teoritzar. Jo crec que és molt important el viscut, l'experiència. I jo avui us portava un cas que vaig reescriure de l'últim final de vida que jo vaig portar en la meva... mentre estava treballant. I crec que a partir d'aquest cas i la lectura d'aquest cas podem anar traient coses importants.
2: Mm-hmm.
3: Què et sembla?
2: Jo ho trobo perfecte. A més, que és el fet de destacar una temàtica així, que també està bastant silenciada. No és, ja saps tu que el tema de l'amor, i ho coneixes molt, s'intenta, ara pot ser que cada cop, vull dir, s'intenta, vull dir, que lligar-lo, no? Perquè uh-huh. és que ha d'estar lligat en la vida. Vull
3: sí.
2: dir que la vida i l'amor sempre diuen que van juntes.
3: Uh-huh.
2: Doncs és això, no? Però sobretot aquesta, el fet d'acompanyar al final de vida, és que a més és una... És un fet totalment humà i que cal remarcar-lo. I si tu, a més, expliques un cas real, doncs
3: uh-huh. és una cosa... I, de fet, si l'acompanyament a aquest final de vida s'ha fet bé, és importantíssim després per al dol posterior.
2: Clar.
3: Perquè el dol depèn molt de com s'hagi fet aquest acompanyament. Si et sembla, començo a explicar el cas...
2: Totalment,
3: i anem
2: totalment.
3: Fent, no?
2: Totalment, vull que ho que expliquis. És un cas real.
3: Real.
2: Però això sí, queda anònim.
3: Totalment
2: anònim. Real, però i anònim. Sí.
3: Sí, els noms són ficticis i alguna cosa també per fer que no es descobreix qui són els personatges.
2: Home,
3: no?
2: Potser si la família ho escolta, potser que ho
3: pot
2: sabrà, però que
3: sabrà,
2: no,
3: sí.
2: però no cal
3: no
2: que
3: cal.
2: Tiros.
3: Pues ara us explicaré el cas del senyor José, que és un pacient meu des de fa més de 20 anys. El conec molt bé perquè té diabetes i ha anat venint a fer el seguiment de la seva malaltia. Ara fa 10 anys que s'ha jubilat. Ha treballat tota la seva vida de camioner internacional, passant molt de temps fora de casa. És molt familiar, li agrada reunir la família a casa. I la Joana, la seva dona, no ha treballat fora de casa i sempre ha cuidat dels altres, dels seus fills, que en té quatre, de la seva mare i la mare del Joan i d'algú més de la família quan ho han necessitat. Fa 5 anys li van diagnosticar una neo de mama i va fer tractament i està en remissió. Des de que no treballa, el José ha anat tenint diferents problemes de salut: obstrucció important de les caròtides, estenosis del canal lumbar, impeding a la pell, insuficiència cardíaca, infeccions urinàries de repetició que han estat de causa, la causa de múltiples ingressos. Per tot això, en l'últim ingrés a l'hospital ha anat al sociosanitari per acabar de recuperar-se i poder anar a casa amb més independència. El cas és que la recuperació ha estat limitada i ell demana l'alta al poc temps de l'ingrés per marxar a casa. La Joana, la dona, està molt preocupada perquè no sap com podrà cuidar-lo tota sola a casa, ja que els fills treballen i no poden ajudar-la com voldria. Però ella també vol que marxi a casa. Acudeix a la meva consulta a explicar-me la situació i em demana ajuda. I aquí farem l'incís que l'atenció a final de vida pot anar des d'uns dies fins a molts mesos, tot depenent de la situació de malaltia de la persona. Però aquest procés generalment no apareix de cop. Això que pensem, ai mira, és que ha començat i està en un final de vida, es morirà aviat. Generalment no apareix de cop. Es va presentant poc a poc i crec que la infermera és una persona clau en l'acompanyament. En aquest cas, en el cas que us explico, la complexitat de les malalties del pacient i la dependència que té per les activitats de la vida diària fa que el metge i la infermera es plantegin juntament amb la seva esposa anar al domicili per atendre'l. L'objectiu assistencial és mantenir la qualitat de vida del pacient al màxim de les seves possibilitats i evitar el sofriment innecessari. Aquest ha de ser l'objectiu sempre en qualsevol malaltia, però en un final de vida encara més, no? I també un altre objectiu és cuidar de la cuidadora principal, que és la dona, no? I prevenir l'esgotament i els sentiments d'impotència perquè pugui cuidar satisfactòriament. Moltes vegades aquests sentiments són de culpabilitat, ho estaré fent bé, de dubte, i la cuidadora és clau. Sempre que tenim una atenció al domicili, la cuidadora és clau. Hem de tenir una atenció molt especial envers ella, no? La cuidadora ha de tenir ajuda d'altres persones, siguin familiars o no, ja que cuidar implica una gran dedicació de temps i energia i cal cuidar el que cuida. I les cures paliatives a un malalt a final de vida amb patologies cròniques, com el cas del senyor José, es van oferint segons les necessitats del pacient, segons van avançant les malalties i segons les respostes al tractament. La treballadora social, que és també clau i molt important, ens ajudarà a tramitar la llei de la dependència i explicar a la Maria les diferents opcions que té. Com que el temps d'espera entre la sol·licitud i la resolució és molt llarga, i encara avui en dia és molt llarga, opta per buscar una persona que l'ajudi al matí de manera privada. Parlen els seus 4 fills i estan d'acord en la decisió de la mare. Els caps de setmana es rotaran entre ells per ajudar-la. I en la primera visita que fem al domicili es valora la situació del senyor José des de la seva vivència personal. Es valora la dinàmica familiar en el José a casa. No només valoren les patologies ni la situació de salut, sinó les vivències, la dinàmica, i en tot moment l'actitud dels professionals ha de ser d'escolta i empatia i demostrar disponibilitat per part de l'equip, no? I quina disponibilitat hem de mostrar en un domicili? Doncs visites freqüents de la infermera per revisar la situació del malalt, així com el maneig que tenen la Joana i la cuidadora. I sempre s'ha d'oferir un contacte telefònic per poder consultar més ràpidament qualsevol tema que els preocupi, perquè si tu deixes que truquin al centre de salut, sabem tots que moltes vegades està la línia ocupada,